Fins aviat. Oh, vaja, què voldran dir amb aquest títol? En qualsevol cas, seguim. Per si no ho sabies, on Déu significa algo així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent!

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et llormau. Si de nit plou a Baicarca, el patriarca de les llúdrigues surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripaus. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.

arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic a

Explica'm mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar.

Kids Low, chilling, piula, prenent el sol. Escric la rima, són lletres hot. Cremen la pista, fàbrica d'himnes dels que tenim. On sents que la vida és que domina. Notes que exciten sobre carisma. Escolta, sona que flipes.

0: això mai havia passat i esperem que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: Que és valencians i dels pas de la vida. O ara o mai.
3: Perquè no ens arrebatessin la nostra cultura i la nostra llengua.
4: Visca el Correllengua i visca la terra!

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Com serà el pas del Tour de França aquest diumenge per Cubelles? Doncs anem a fer un repàs a la informació més destacada d'aquest fet històric, que la cursa ciclista amb més prestigi del món, el Tour de França, creui Cubelles en la segona etapa d'aquesta edició 2026. Concretament, aquest diumenge els ciclistes travessaran la vila per l'Avinguda de Catalunya, la C31, cap a 3:15 del migdia. Vindran de Tarragona i aniran cap a Barcelona. Abans de Cubelles, per tant, hauran passat per Cunit i després aniran cap a Vilanova per la carretera del Racó de Santa Llúcia per creuar pel mig la capital del Garraf i anar cap a Sitges i després les costes del Garraf. Tot i que el pas del pilot per aquí serà breu i ràpid, segurament en aquell moment pedalaran a uns 50 km per hora, es preveuen limitacions de mobilitat durant tot el dia, ja que els precedeix i els acompanya sempre una àmplia caravana de vehicles de tota mena, de serveis, de publicitat també, i tota mena de vehicles que acompanyen els ciclistes al Tour. De fet, la caravana publicitària que reparteix samarretes i altres productes de tota mena vinculats al ciclisme i als patrocinadors de la cursa del Tour passaran cap a les 12 del migdia, entre les 12 i quarts d'una del migdia passaran per Cubelles. Per tant, serà una bona oportunitat per rebre això, algun obsequi d'aquests que pugui portar la caravana publicitària al damunt i que vagi repartint pel recorregut. Per aquest motiu, com que el tall de trànsit serà llarg, l'Ajuntament ha estat informant de múltiples maneres, també amb cartells físics, a les xarxes socials, i de moltes maneres ha anat donant a conèixer també les afectacions més importants, que bàsicament seran per circular i per creuar entre una banda i l'altra de la carretera C31, al cas de Cubelles. Coses a tenir en compte, doncs, si anem, per exemple, amb cotxe o amb moto i hem d'entrar o sortir de Cubelles aquest diumenge. Doncs l'entrada i la sortida s'haurà de fer per la carretera del Pantà, la BV-2115, en l'accés de la Masia del Salze, creuant el Corral d'Ancona i Ricreu. Els desplaçaments en direcció a Cunit sí que es podran fer per l'avinguda de l'11 de setembre i el pas del torrent d'en Pedro. I les zones de la Gaviota i el parc de Cubelles hauran de fer servir el pont que connecta amb el polígon de les Salines. Els vianants aquí a Cubelles tindran opcions, ja que hi ha els passos soterrats, situats a l'alçada del passeig de Narcís Verdagí i del carrer de l'estació, que permeten creuar d'una banda a l'altra de la carretera sense cap limitació. I després també hi ha el pas sota la carretera, que hi ha el carrer del Raval del Torrent, paral·lel al riu Foix. Aquest punt, a més, a part de poder passar-hi caminant, també serà l'únic lloc on també hi podran passar els vehicles per creuar del cantó marítim, diguéssim, al Molí de Baix i tot això, al cantó del nucli antic i de l'Eixample i la part nord del municipi. D'altra banda, l'Ajuntament també ha anunciat que durant el migdia d'aquest diumenge hi haurà activitats a la plaça de la Fita. Començaran a les 12 del migdia, seran gratuïtes i obertes a tothom, encara de sobretot a un públic familiar, i seran activitats relacionades amb el ciclisme i amb el pas del Tour. Seran totes activitats i tallers gratuïts que es faran, repetim, a partir de les 12 del migdia a la plaça de la Fita. Davant de tot plegat, el regidor d'Esports, David Kés, ha convidat a anar a veure aquest fet històric, el pas del Tour per Cubelles, aquest diumenge a partir de 3:15 és quan passaran els ciclistes, però hi haurà totes aquestes activitats. Sentim, doncs, com dèiem, el regidor d'Esports, David Kés, convidant a la gent a participar del pas del Tour de França.
2: Aquest diumenge 5 de juliol a Cubelles rep una cita molt important, històrica. El pas del Tour de França passarà per la C31 de Cubelles. Els horaris començarem a les 12 a la plaça de Fita, així que us esperem per on l'Ajuntament farà activitats per totes les famílies. Més o menys la caravana de la publicitat passarà sobre les 12:45 i s'espera el pas dels ciclistes sobre les 2:45, més o menys. També hi ha un pont que estem, bueno, estem pintant un pont amb motiu del Tour de França que passa per sota de l'autopista.
0: D'altra banda, també caldrà tenir en compte que durant aquest diumenge s'aixecaran els peatges de l'autopista C32, de Cubelles i dels túnels del Garraf a partir de les 11 i fins a les 4 de la tarda perquè hi hagi aquestes vies alternatives a la C31 que, repetim, estarà tallada pel pas del Tour de França. En conjunt, durant el període operatiu s'activaran aproximadament 3.600 efectius policials a tot Catalunya i a Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport pel pas del Tour de França. Cubelles es compromet amb l'observació d'aus com a aposta per renovar la Carta Europea de Turisme Sostenible. El municipi ha presentat un estudi sobre el turisme anomenat ornitològic a l'últim fòrum permanent reunit el 30 de juny passat. Ha estat concretament el 12è fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible, la que s'ha reunit en una trobada anual organitzada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa dels Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. En aquesta reunió, el municipi ha exposat el seu últim estudi sobre la viabilitat d'oferir un turisme dedicat a l'observació d'aus com una de les apostes de futur turística a Cubelles. L'estudi presentat destaca les opcions que té Cubelles per atraure aquest turisme molt concret i respectuós amb el medi ambient a través de l'ornitologia. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Cubelles que aquesta és la mena de visitant que els agradaria atraure.
3: Nosaltres no aspirem ni volem a un turisme massificat, sinó que volem un turisme de qualitat i sabem que aquest turisme de qualitat és un turisme doncs, que sa, que respectarà el medi ambient i això doncs, és el que hem de treballar els dos. No? L'altre dia, això que deies, aquest fòrum, doncs, va anar el regidor de Medi Ambient i la tècnica de turisme i, bueno, saps? Vull dir, la campanya crec que és conjunta i que és el que hem d'intentar, de dir, atraure aquest turisme.
0: Els punts clau identificats són la desembocadura del riu Foix i també la futura zona de platja on hi havia la dàrsena de la tèrmica. En aquest darrer espai, l'acumulació de sorra que hi havia generat un ecosistema ric on s'aplegaven nombroses espècies d'aus normalment migratòries. A partir d'ara caldrà estudiar si la futura platja, quan estigui acabada, pot acabar reunint unes condicions naturals que donin continuïtat a tota la zona dunar i, per tant, també permeti atraure espècies d'aus que permetin també aquestes visites d'observació. La tècnica de turisme Irma Laborda ha explicat que aquestes accions que està duent a terme l'Ajuntament s'emmarquen també en el turisme de regeneració de natura, que serà el gran eix de promoció de turística de l'any 2027.
4: Així com l'any 2026 és l'any del turisme cultural, l'any 2027 serà l'any del turisme regeneratiu i turisme de natura. I llavors aquí, nosaltres com a Cubelles, doncs es van presentar moltes iniciatives i el fet de tenir la Carta Europea de Turisme Sostenible, què ens dona? Doncs ens dona que podem entrar dintre de clubs de turisme de la Generalitat, estem catalogats, podem accedir a ajuts i subvencions, a part de que és que ens ho creiem molt. No?
0: Durant l'any també es programen sortides vinculades a aquestes accions, per exemple, per conèixer millor la desembocadura del riu Foix i també per anar a observar colònies d'aus com la de la Ballarol durant els mesos de maig i juny. L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins a les 758 persones durant el juny. A diferència, però, de la dinàmica general, les dades cubellenques es mantenen encara per sobre de les de l'any passat. Aquest mes de juny, la xifra d'aturats registrats a Cubelles s'ha reduït concretament en 10 persones i ha quedat en les 758 que dèiem. Malgrat aquest descens mensual, el municipi, però, continua amb una diferència interanual per damunt de la del 2025. Concretament, el juny del 2025 es va tancar amb 730 aturats, 28 aconseguit menys dels que hi ha actualment. En canvi, el Garraf, en conjunt, la xifra d'aturats ha aconseguit baixar encara per sota dels registres del 2025. En concret, l'atur registrat de la comarca s'ha reduït en 3 persones l'últim mes i s'ha situat en 6.857, que són 11 menys que el juny de l'any passat. Per municipis, la caiguda de l'atur s'ha notat a tot arreu, excepte la capital, a Vilanova i la Geltrú, on han patit un repunt de 38 persones més durant aquest últim mes. Tot i l'augment del juny, el total d'aturats vilanovins, però, continua per sota de les xifres del 2025. En general, l'ocupació a Catalunya ha marcat un nou rècord aquest juny i ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha dit que vol consolidar aquestes dades del mercat laboral.
5: Si ho comparem amb les xifres de fa un any, hem baixat 8.000 persones a la llista de l'atur. I això arriba a tot el territori, a tots els sectors, de forma molt especial vull destacar entre menors de 25 anys i també entre homes i dones exactament igual. Des del Govern de la Generalitat volem destacar aquestes dades positives i continuarem treballant amb les empreses, amb els agents socials i econòmics per consolidar aquesta real fotografia de l'estat de la nostra economia.
0: A Catalunya l'atur s'ha reduït lleugerament, amb unes 458 persones menys aquest últim mes, però això sí, són unes 8.000 persones menys que les que hi havia a l'atur el juny de l'any passat. El total de desocupats segueix en mínims, només comparables amb els de fa 18 anys.
6: L'Espai Jove de Cubelles ja ha posat en marxa la programació d'estiu amb una nova edició del PAC Antiavorriment, una proposta adreçada als adolescents que combinen activitats esportives, lúdiques i de convivència durant el mes de juliol. Segons ha explicat la dinamitzadora de joventut de l'Ajuntament de Cubelles, Txell Sastre, el programa manté l'essència dels darrers anys però incorpora novetats adaptades als interessos dels participants. Les dues primeres setmanes estan dedicades al PAC Antiavorriment amb activitats de dilluns a dijous. Entre les propostes més consolidades hi ha el Team Chef, un taller de cuina en format concurs, així com sessions de pàdel i sortides de pàdel surf. Aquest any, a més, els dijous presenten dues novetats destacades. La primera serà una excursió a l'Oci Aventura de Sitges per participar en un circuit d'inflables aquàtics inspirats en el popular humor amarillo. I la segona proposta serà una gincama marrana que acabarà amb Festa de l'Escuma, en una ubicació que només coneixeran les persones inscrites. Tal com és habitual, el programa no inclou activitats els divendres i així ho explicava la mateixa Txell Sastre.
7: Llavors, els divendres, normalment, el PAC Antiavorriment no oferim divendres, perquè entenem que de dilluns a dijous ells socialitzen, de fet serveix per això, i el divendres, com que és una edat, doncs que potser inclús queden per fer un gelat o doncs queden per fer alguna cosa. Cap de setmana també hi ha famílies que potser allarguen el cap de setmana i marxen, no? El divendres ja. Llavors, des de sempre, de fet, el PAC Antiavorriment és de dilluns a dijous.
6: La segona quinzena de juliol serà la protagonitzada per una nova edició de la Teens League, que aquest any es concentrarà exclusivament en el futbol i es disputarà durant les tardes al camp municipal. Finalment s'han format dues categories, una per als participants nascuts entre el 2013 i 2014 i una altra per als majors de 18 anys. Des de l'Espai Jove també han volgut destacar la implicació dels mateixos participants, especialment de l'equip Los Rikers, que està compartint vídeos i continguts a les xarxes socials per promocionar el torneig i explicar una mica el funcionament d'aquesta Teens League. Una iniciativa que, segons la mateixa tècnica de joventut, contribueix també a dinamitzar l'activitat i demostrar la implicació dels joves més enllà del terreny de joc.
7: I el Teens League estiu, doncs ja també ja fa un parell d'anys que el fem a les instal·lacions del poliesportiu i aquest any doncs l'hem fet també. La proposta inicial era de més dies, nosaltres estem com dues setmanetes amb el tema de la Teens League i és només de futbol aquest any, també a vegades hem variat, o sigui, hem combinat esports, però aquest any la fem només de futbol i fem, finalment han sortit doncs, les categories dels més petits, que serien els nascuts al 2014-2013, tenen aquesta categoria i ha sortit la categoria més 18.
6: Paral·lelament a les activitats d'oci, aquesta setmana també s'està desenvolupant una nova edició del curs de premonitors, una formació de 20 hores adreçada a joves entre 15 i 17 anys. El curs ofereix una primera aproximació al món del lleure educatiu i permet als participants obtenir un certificat d'assistència. L'objectiu és que coneguin la base del treball amb infants i valorin si volen continuar formant-se com a monitors de lleure en el futur. Durant la formació s'hi treballen aspectes com les dinàmiques de grup, els primers auxilis, la gestió d'intoleràncies i les eines bàsiques per acompanyar grups d'infants. Tot plegat, pensat perquè els joves puguin iniciar-se en aquest àmbit i més endavant accedir al curs oficial de monitors o trobar una primera experiència laboral durant els mesos d'estiu. Des de l'Espai Jove recorden que tota la informació sobre les activitats i les novetats del mes de juliol es poden seguir també a través de les seves xarxes socials, on els mateixos participants contribueixen a donar visibilitat a les diferents propostes. Tot això amb la mirada posada a una nova festa jove que arribarà també dins del mes de juliol.
0: L'estació de Cubelles tindrà connexió amb Rodalies de Tarragona a partir del 2030, segons els plans de la Generalitat. El primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040 allarga la línia RT2 fins a Vilanova i la Geltrú. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest dimarts el primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040, una proposta estratègica que, segons paraules de la consellera Paneque, vol definir la nova xarxa de rodalies i regionals. El pla situa com a objectiu principal millorar la fiabilitat i la puntualitat del servei i preveu assolir 1 milió de viatgers diaris l'any 2040. Entre les mesures que podrien afectar el servei de tren que hi ha ara a Cubelles, el govern de la Generalitat preveu en aquest pla, d'una banda, la creació de freqüències semidirectes a la línia de rodalies R2 Sud que escurcin el viatge cap a Barcelona, una novetat que, segons aquest pla, es podria posar en marxa entre el 2027 i el 2028. L'altra mesura que involucra Cubelles és l'allargament de la línia de rodalies de Tarragona RT2 fins a Vilanova i la Geltrú, amb parada a Cubelles. Aquesta línia enllaçaria a partir del 2030 l'estació de Salou-Portaventura, en una banda, amb la capital del Garraf, Vilanova i la Geltrú, passant per Tarragona. En general, la consellera Sílvia Paneque ha destacat que una de les novetats serà que es referan també tots els horaris perquè siguin més senzills.
8: Amb horaris regulars, repetitius, fàcils de recordar, i en aquest sentit ens ho explicaran en més detall, però cadències de 15 minuts en aquells àmbits més densos, que n'hem dit, ho veureu després de la presentació, els suburbans. Cada 30 minuts en els serveis de rodalia per cadascuna de les demarcacions i cada hora o cada dues hores en els serveis que ens estructuren l'esquelet de tot el sistema i amb nodes de correspondència que són ben planificats perquè els transbords siguin simples i eficients. I amb temps de viatge competitius en què es combinin trens ràpids als grans pols de transport i de mobilitat amb serveis de proximitat accessibles que ens facin arribar el sistema a tot el país.
0: El govern de la Generalitat també ha detallat, però, que per desplegar tot aquest pla ferroviari necessitaran 182 trens nous, la contractació de 419 maquinistes i de 266 interventors. La construcció de parcs inclusius és la proposta més votada dels últims pressupostos participatius. L'Ajuntament ha publicat aquest dimecres els projectes guanyadors en les votacions. Finalment, les propostes, totes juntes, sumen 288.000 euros dels 300.000 de la dotació convocada inicialment per l'Ajuntament. Els resultats, concretament, han quedat de la següent manera. L'opció més votada és la dels parcs infantils inclusius, amb el suport de 182 persones. En aquest cas es demana la instal·lació d'almenys un gronxador adaptat per cadira de rodes en algun dels accessibles i ben comunicat de Cubelles i la construcció d'un parc inclusiu amb un o dos o tres jocs diferents amb una inversió total prevista de 75.000 euros. La segona proposta amb més suport dels pressupostos participatius és la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al passeig de la Marina. Ha rebut 177 vots i té un cost aproximat de 60.000 euros. En tercer tercer lloc, amb 120 vots, ha quedat la petició de fer millores al passeig marítim per un valor d'uns 40.000 euros. Més concretament, en aquest cas, la instal·lació d'elements de jardineria en els espais al voltant dels troncs de les palmeres. La proposta original presentada reclamava col·locar també suports a l'esquena als bancs que no en tenen, però aquesta part es va desestimar perquè ja estaria prevista per l'Ajuntament. La reforma i la millora de l'skatepark per ús esportiu i comunitari, amb 113 vots i un cost aproximat de 75.000 euros, s'ha convertit en la quarta proposta més votada. I a continuació també ha rebut prou suport, amb 103 vots, la instal·lació de marquesines en diverses parades d'autobús que tindrien un cost d'uns 24.000 euros. Segons ha informat l'Ajuntament, totes aquestes 5 actuacions sumen una inversió aproximada de 274.000 euros, de manera que encara restava un marge de 26.000 euros per arribar al límit establert. La sisena proposta, per ordre de votació, era la decoració nova al passeig de la Marina, amb 94 vots i amb un cost aproximat de 30.000 euros. Per tant, es passava. Així, tal com estableixen les bases dels pressupostos participatius, en aquests casos l'Ajuntament justifica que s'han passat a valorar les propostes següents per ordre de vots. Per aquest motiu, finalment, també s'executaran l'actuació de més seguretat per als assajos castellers de Cubelles, que amb 75 vots i un cost aproximat de 5.000 euros queda inclòs també en les inversions, i també la col·locació d'unes taules de tenis taula a la plaça de l'Atzavara, una iniciativa que havia comptat amb 42 vots i amb un cost aproximat de 9.000 euros. Amb la incorporació d'aquestes dues actuacions, finalment la inversió total és de 288.000 euros i es manté, doncs, dins del límit pressupostari de 300.000 que s'havia fixat inicialment. Hi ha més informació també sobre la resta de projectes i en quina situació han quedat i quines votacions han rebut a la web de l'Ajuntament Cubelles.cat.
9: I a partir de dilluns 6 de juliol, la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, inicia una activitat que s'allargarà fins a finals del mes d'agost. Es tracta del joc d'estiu Operació Trapella, una proposta de reptes setmanals inspirada en el popular personatge infantil de còmic, la terrible Adele, amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més joves. Així mateix ho ha explicat Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal mossèn Joan Avinyó.
10: Com cada estiu, és fer alguna activitat dins de la biblioteca per animar els infants a llegir. Val? Hem volgut buscar un personatge de còmic perquè els engresqui a conèixer aquest personatge i a llegir altre tipus de llibres en què la protagonista pugui ser una mica similar. Llavors es tracta del personatge de còmic de la terrible Adele, i el que volem és que coneguin aquest personatge, llegeixin aquesta sèrie de la terrible Adele, però també hi haurà una selecció d'altres llibres on la protagonista, com l'Adele, és una nena atrevida, una nena esbojarrada, una nena empoderada. Llavors volem que a partir del còmic facin el salt a un altre tipus de lectura, no? Aquest és l'objectiu.
9: Del 6 de juliol al 31 d'agost, els infants que vulguin participar de l'Operació Trapella trobaran a la biblioteca un repte diferent. Ens ho explica Núria del Campo.
10: Cada setmana, des del 6 de juliol, com es diu, fins al 31 d'agost, que és quan s'acabarà aquesta activitat, cada setmana els infants que tinguin ganes de participar trobaran a la sala infantil una proposta de repte joc que hem extret d'un llibre que està publicat, que és sobre passatemps de l'Adele. ¿Vale? Aquest llibre joc, doncs, bueno, et fa fer des de sopa de lletres, enigmes, etc. No? És una cosa molt, molt de joc i d'entreteniment. A partir d'aquí coneixen l'Adele, però a més els hi afegim al final un bibliorepte, un repte vinculat a la nostra biblioteca, val? Que a vegades és sobre coses pròpies d'aquí, normatives o activitats que fem, o com cercar informació sobre un tema. Vull dir que vinculem també la lectura amb el coneixement de la pròpia biblioteca i de com funcionem i com s'ha de buscar la informació.
9: L'activitat Operació Trapella està adreçada a infants a partir de 8 anys, però la mateixa directora de la biblioteca, Núria del Campo, ha explicat que si els infants són més petits i venen acompanyats dels seus familiars, també hi poden prendre part.
10: Cada setmana tindran un de diferent. Llavors, això ho hem adreçat en principi a infants a partir de 8 anys, però, perquè, clar, han de tenir el tema de la lectura dominat, però si tenen acompanyament de pares, poden participar infants més petits. És a dir, que si els donen un cop de mà, doncs en 6-7 anys també poden participar. A banda d'engrescar-los i de tot això, clar, per engrescar-los encara una miqueta més, què farem? Doncs tindrem una bústia on hi haurà tot aquest expositor amb tots aquests materials i qui vulgui, quan hagi fet el quadernet dels reptes jocs, el poden dipositar en aquesta bústia. De manera que quan finalitzi l'activitat el 31 d'agost es triarà a l'atzar un d'ells, un dels quadernets, que en aquell moment el corregirem. I si està tot correcte, aquest infant que haurà sortit escollit rebrà un lot de llibres de regal.
9: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó té a punt, com dèiem, aquest joc d'estiu Operació Trapella, una proposta de reptes setmanals inspirada en el popular personatge infantil de còmic La Terrible Adele, tot plegat amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més joves.
0: Ja estan obertes les inscripcions de la cursa del Puig de Tiula 2026. La cita covellenca amb el trail serà el diumenge 20 de setembre amb les modalitats de 10 km, 15 km o una caminada. Des d'aquest dimarts a la tarda, l'associació Activa't ja permet les inscripcions per la cursa Puig de Tiula d'aquest any. Tal com ja es va fer en l'edició anterior, es podrà competir en dues modalitats, la de 10 o la de 15 km, i també es dona l'opció d'una caminada. Els preus són de 15 euros per persona a la caminada i la cursa curta i 18 euros per la tiula XL. La inscripció inclou la samarreta, de la que l'organització encara no n'ha revelat el disseny, i també els avituallaments en cursa i a l'arribada. El recorregut seran els mateixos que el 2025, amb la sortida i l'arribada al poliesportiu municipal i uns circuits per la zona muntanyosa del Puig de Tiula, entre l'autopista i l'urbanització de Costa Cunit. Hi ha un desnivell positiu acumulat d'uns 250 metres en la modalitat de 10 quilòmetres i s'acumula un desnivell positiu de 600 metres aproximadament en l'opció de 15 quilòmetres. L'any passat es va recuperar aquesta cita esportiva que s'havia deixat d'organitzar el 2020 per la pandèmia i va reunir unes 550 persones entre tots els recorreguts.
11: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
12: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
9: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
13: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
12: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
11: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: L'Ajuntament està oferint durant aquest estiu diverses opcions turístiques, unes visites per conèixer i veure de més a prop la Vall d'Aro, també per conèixer la desembocadura i com ha quedat després de la riuada, que d'aquí poc farà un any. A més, també té altres iniciatives previstes per aquest estiu, en què recordem que hi haurà una data assenyalada en el calendari, que és la de l'eclipsi solar. Recordem que Cubelles serà un dels municipis més al nord en què es podrà arribar a veure l'eclipsi solar, i per tant doncs és una posició, diguéssim, que podria ser també interessant per molta gent que a última hora es vulgui desplaçar també per veure aquest fenomen astronòmic. Per parlar d'aquestes qüestions i d'altres que afecten doncs el turisme a Cubelles, avui tenim amb nosaltres d'una banda el regidor de Turisme, Narcís Pineda. Benvingut, gràcies per atendre'ns.
2: Hola, ben, gràcies.
1: I també Imma Laborda, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Cubelles. Benvinguda, gràcies.
3: Bon dia.
1: I bé, anem en tot cas potser amb l'última hora més d'actualitat, perquè aquesta mateixa setmana s'ha fet aquesta reunió en què Cubelles ha pogut renovar el seu compromís amb el turisme sostenible amb aquest document o amb aquest segell, no?, que és la Carta Europea de Turisme Sostenible. Què suposa tenir aquest segell i també doncs, aquesta darrera reunió, quina novetat doncs, es va posar sobre la taula?
3: Doncs es va celebrar el 12è Fòrum Permanent, que és la trobada anual on durant tot l'any la Diputació de Barcelona, dins del programa de parcs, en aquest cas el Parc del Garraf, Olèrdola i Foix, fan tot una sèrie, això ho hem parlat altres vegades, no?, per no extendre'ns, però hi ha una sèrie d'actuacions que cada municipi, bueno, més que cada espai afectat i indica, no? Nosaltres aquí a Cubelles vam dir la recuperació del bosc de Ribera, que ja es va fer, és una de les actuacions ja complertes, i en teníem una pendent que encara no l'hem fet, que és la de gamificació. Vam dir que faríem una gamificació a la zona de la desembocadura, però justament entre el passeig marítim quan van haver-hi les obres i després amb el Dana i com està ara, en el nostre cas està aturat. En aquesta trobada el regidor de Medi Ambient va presentar l'últim estudi que es va fer, que ja també ho hem comentat, no?, la viabilitat del turisme d'aus i d'observació d'aus que hi ha aquí a Cubelles, no?, aquesta potencialitat, i a més doncs, va exposar els punts on es va fer i es va aprofitar també perquè va mostrar com quedaria la zona de la tèrmica, perquè això ja és més mediambiental, això ho podria explicar millor ell, però...
1: La zona de platja.
3: Exacte, que la zona ens va mostrar com quedarà, com és ara, que ara durant, clar, des que va haver-hi quan es va instal·lar la tèrmica, aquí ho sabeu més, no?, l'any que es va instal·lar, quan va ser, els 70
1: sí,
3: i alguna cosa, no?
1: Sí, sí. Sí, 75, més o menys.
3: Doncs del 75 fins ara, en aquests 50 anys, què passa? Que s'ha dipositat molta sorra en un espai, que tota aquesta sorra doncs, ha creat un ecosistema on hi ha moltes aus, que l'estudi justament deia que allà era un bon punt per veure aus, i que això canviarà, guanyarem una platja, però perdem aquells punts de sorra, però que llavors ja ho faran d'una manera perquè intentem fer-ho. I que tenim la sort en aquests anys també que s'ha fet un corredor d'un art, que és un corredor també biològic, entra des de la zona de la platja de les Gavines, a Salines, bueno, des de la tèrmica, fins a arribar a la desembocadura, que era un dels reptes que teníem i s'està consolidant. Totes aquestes accions que s'estan fent, doncs finalment es veu que tenim aquesta potencialitat. Tenim el gran problema, un dels problemes d'aquest espai, que és que està molt rodejat de zona urbana, perquè es pugui obrir i ampliar la desembocadura, però bé, tots recordem que allà teníem, hi havia el càmping, no?, i després zona de pícnic, i que al llarg dels anys, fent feina, doncs s'ha convertit. I des de turisme, creiem molt en aquest turisme regeneratiu, en aquest turisme d'explicació, i aprofito per explicar que l'any 2000, així com l'any 2026 és l'any del turisme cultural, l'any 2027 serà l'any del turisme regeneratiu i turisme de natura. I llavors aquí, nosaltres com a Cubelles, doncs es van presentar moltes iniciatives, i el fet de tenir la Carta Europea de Turisme Sostenible, què ens dona? Doncs ens dona que podem fer podem entrar dintre de clubs de turisme de la Generalitat, estem catalogats, podem accedir a ajuts i subvencions, a part de que és que ens ho creiem molt, no? No sé, el regidor, si vol acabar d'explicar una mica sobretot de l'estudi.
2: No, aquí jo crec que es tracta més de conscienciar una miqueta, perquè tot això, aquestes feines són molt més tècniques, però crec que es tracta de conscienciar una miqueta de que les dues regidories, tant la medi ambient com la de turisme, hem d'anar plegats, perquè nosaltres el que volem, i així ja ho hem manifestat també, doncs, amb el tema d'observació d'aus i la Ballarol, que en parlarem després, doncs són coses que és el que volem potenciar. Nosaltres no aspirem ni volem a un turisme massificat, sinó que volem un turisme de qualitat, i sabem que aquest turisme de qualitat és un turisme, doncs, que sa, que respectarà el medi ambient, i això, doncs, és el que hem de treballar els dos, no? L'altre dia, això que deies, aquest fòrum, doncs, va anar al regidor de Medi Ambient i la tècnica de turisme, i bueno, saps? Vull dir, la campanya crec que és conjunta, i que és el que hem d'intentar, de dir, atraure aquest turisme, que molta gent pot pensar, home, doncs només et vindrà una o dues persones a observar les aus, a fer fotos i tal, però bueno, mira, cada vegada que jo vaig en algun lloc d'aquests, doncs al fons del riu Foix, al final del riu Foix, o a la Ballarol, on tenim la colònia, sempre en trobo algú amb una càmera i amb un objectiu, doncs, fent fotos, no? Això què vol dir? Pues bueno, que aquesta persona, si ve de fora o coneix que hi ha aquest nucli tan important a Cubelles, pues pot venir amb la seva família, i mentrestant la seva família, pues, disfrutar de la gastronomia, anar a les platges, fer consum i després a Cubelles, i aconseguir que Cubelles, doncs, la posem al mapa. I si la posem al mapa amb un turisme ornitològic, que dic jo, doncs millor que millor.
1: De fet, doncs, hi ha aquestes aplicacions més pràctiques, no?, per dir-ho d'alguna manera, de tot això potser una mica més general que estàvem comentant, que són aquestes visites guiades que es promouen des de l'Ajuntament, una, doncs, per anar a veure aquesta colònia de Ballarols situada al riu Foix, que amb la riuada es va patir, no?, de que si s'hauria perdut, però s'han reinstal·lat, no estan ben al mateix lloc, però han tornat a trobar un espai per no tornar-se a instal·lar, i per tant els mantenim i els tenim aquí a Cubelles. I l'altre també, les visites guiades a la mateixa desembocadura, on ara es pot explicar també que això, que el riu no sempre és igual, i que per tant només fa 2 anys enrere era donar

0: tot això i van escoltar totes les explicacions de la persona que els hi va explicar, i aquesta vegada vam fer una prova, una petita prova, de fer-ho amb una cata també, per portar, doncs, aprofitar, no?, la gastronomia local i comarcal que tenim, doncs, per aprofitar i provar-ho, a veure com sortia, no? La veritat és que és complicat, perquè clar, per arribar o per accedir a veure la colònia de Ballarols, doncs has de passar una estona per dintre de la riera, amb una taula, amb tot el que tenien que portar, però bueno, va ser perfecte, la gent va estar molt contenta, vull dir, van veure, fins i tot van veure un petit mussol en una de les cavitats de la paret. Vol dir que la natura és viva, que tot el que ha passat amb la Dana i tot això, pues, també, mira, alguna cosa positiva, no?, ha sortit, i no ha destrossat la colònia de Ballarols, i bé, molt maco. Vull dir, la gent va disfrutar moltíssim amb els binocles, ho vam estar veient tot, vam veure la Ballarol, a més el veus de sortir i entrar quan vola, aquell to que té al sota les ales, vull dir, maquíssim, molt maco. La gent va estar molt contenta també amb el tast, i bé, són visites, pues, que si podem intentarem anar fent puntualment. Sí que és veritat que la de la Ballarol sí que la volem mantenir, però aquestes dels tastos, pues, seran potser visites més puntuals, no? I jo et dic que vaig quedar molt sorprès de l'acolliment de la gent, no? Perquè jo em pensava, dic, bueno, existirà el regidor de turisme, no està anunciat ni res, no? I la gent tot seran preguntes. Doncs no, al revés, molt, molt contents, molt agraïts. És veritat, alguna pregunta que d'altra així una mica amb punys, no? Però bé, jo crec que és acceptable, i ja t'ho dic, vam sortir tots molt, molt, molt satisfets d'aquesta visita.
1: A més, hi havia gent de fora, vull dir, jo també el que m'agrada quan veig les inscripcions és que no atrau, que aquest és un turisme, no?, a part de fer turisme local, que venia gent de Vilanova, ens ve gent de fora, i no fem més difusió, que ja en fem, perquè també és un espai que hem de cuidar-lo, no? Per exemple, ens van dir que el tast de vins, com ha dit el regidor, en farem, però d'una manera molt controlada, perquè el que volem és cuidar-lo i explicar la fragilitat que hi ha justament amb aquesta observació d'aus. Per exemple, aquest any s'ha retrasat, ja ho posem, no?, en el calendari, sempre tot condicionat a l'arribada de les aus, doncs vam començar, estaven previstes per el primer cap de setmana de maig, i es va haver de retrasar. Ens van dir, voleu que en fem una altra perquè diumenge? Però és que fa molta calor. Des de l'Ajuntament no podem proposar, bueno, no ho sé, oi Narcís, sí, però des de no podem proposar de fer una visita quan justament ens estan dient que hi ha una onada de calor molt gran, perquè tot i que avisem que portin aigua, que portin, que ja és el normal de l'estiu, amb aquestes calorades creiem que no és responsable seguir, ja han acabat, i que es quedin la gent amb ganes. I seguirem amb les visites de la desembocadura, però, com dèiem, no és com a l'hivern, perquè el que més ens agrada d'aquest tipus de turisme és que és molt desestacionalitzador, perquè quan es veu el blauet, a l'hivern, quan es veu la Ballarol, al maig i al juny, és a dir, a l'estiu. Però tot i això també les fem, normalment fèiem tallers i activitats, però per explicar aquesta dana. I m'ha agradat molt perquè, clar, els dos ramals del riu ja van sortir de l'anterior inundació, no?, de la del 94, oi, ho estic dient bé? Sí, no? De la 94 és quan justament es va partir i ja va canviar la fisonomia. I ara la gent diu, ostres, la passera, que hem de pujar fins a dalt. Aquí ja entra el debat si la posem o no la posem, no? La gent, una de les coses que sí que se'ns ha encaixat, això no és de turisme, no?, però jo aprofito que estem aquí parlant, és que tot i no haver la passera, la gent passa. La gent han posat tanques, han posat de tot, i la gent ja està tan acostumada, i el que hem de fer és aquesta acció de pedagogia d'explicar per què no podeu passar. Cuidem l'espai, mirem-lo, que si no després no tindrem ocells, no? I és un dels nostres objectius, penso també com a turisme, que és fer visites, però sempre amb aquesta vessant d'educació ambiental.
2: Per tant, doncs, quina mena de propostes hi haurà ara durant l'estiu i no? Aquestes de la desembocadura? O
1: sí,
2: altres?
1: Aprofitarem i les farem com fem cada any dintre de la Festa Major. Ens farà una el 26 de juliol, són inscripcions gratuïtes, demanem que hi hagi inscripció més que res per sapiguer-ho. Les de l'estiu sempre s'apunta moltíssima gent, ampliem una mica el marge perquè és festa a la Festa Major petita el 26, i el 16 d'agost, que també com coincideix en diumenge i és festiu, amb l'altre dia, no?, amb el, normalment ho fem a final d'any, a més, ho farem. I també estem parlant d'altres iniciatives, però que ja en parlarem quan estiguin més consolidades.
2: Bé, abans a l'inici ho deia, no?, que hi ha aquesta data del 12 d'agost, de l'eclipsi, que clar,

0: Alcubelles és el primer municipi, si vas baixant, en què doncs, es veurà, es pot arribar a veure millor. No sé si això doncs, també pot tenir un reclam, no? Com un reclam turístic.
1: Home, i tant. A Sitges no ho veuran. I a Vilanova, 13 segons i molt amunt. Nosaltres aquí són 30 segons, tampoc és gaire, però som el primer municipi on hi ha eclipse total. Això penso que la gent no ha de saber, perquè és veritat que tothom anirà cap a baix, on es veurà més llarg i tot, però escolta'm, que Cubelles doncs, que es veurà de forma total i és una data, bueno, és important i tothom en parla, tothom en veu i vamos, que és molt interessant.
0: I s'està treballant, doncs, en...
2: Sí, de cara, ho comentàvem fa poc, doncs estem intentant fer alguna xerrada per que es pugui fer doncs, una explicació, em sembla que són membres de l'Observatori, no?
1: Sí, és l'Observatori Astronòmic del Garraf, que com dèiem, no? Per què serveix la CETS? La Carta Europea doncs, serveix justament per posar en coneixement diferent gent que treballa en el territori, que a més té aquesta visió. Llavors tenim l'Observatori Astronòmic del Garraf, que vamos, són els més entesos, que són els que ens van dir en una trobada, ei, que Cubelles es veu i es veu a tot arreu, i vam dir, doncs veniu, feu una xerrada, expliqueu els punts, on es podrà veure, com es podrà veure, si tenen ulleres aquell dia, doncs els hi diré que les portin, que són homologades per si algú després també les vol comprar, que ho fan amb un preu més econòmic, no? Si les fan per Amazon o que hi ha gent que els està comprant. També mirarem a quins llocs del municipi es poden comprar per també fer-ne una mica difusió i sobretot doncs, per explicar que Cubelles es veu, com s'ha de veure i els punts on es podrà veure millor, que això és interessant perquè és justament un dels dies que la gent ens vindran, és que ens ho pregunten molt, a Cubelles de Turisme ens ho pregunten cada dos per tres, ostres, i on es podrà veure? I hem d'anar fins a la Talaia per mirar-ho? Sí, però mirarem altres espais, els que estem estudiant i creiem que és molt interessant. Pals del poble, ho volem fer també el 20 de juliol perquè hi ha molts estiuejants, és a dir, que venen i perquè sàpiguen els estiuejants que ja tenim aquí tot l'estiu, més tota la possible gent que ha de venir perquè també ho sàpiguen.
2: Per tant, és que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran, no sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
1: Serà el
0: dilluns. Si no va dir això, d'una banda ja és la setmana en què hi ha més gent, potser Cubelles, no? Per la Setmana Santa, és justament aquella, no? Potser que s'hi afegeixin uns quants més.
1: Hombre, segur. Llavors serà, aprofito ja que ho dic, no? Serà el 20 de juliol a les 6 a la biblioteca.
0: Això una xerrada per sobre l'eclipsi.
1: Exacte, una xerrada més explicativa, la biblioteca, que fa calor, s'estarà fresquet, s'estarà molt bé, així que la gent que aprofiti i vulgui venir i fer totes les preguntes que pugui, perquè és molt interessant, a més l'observatori és molt interessant, molt xulo, i sempre havia pensat a veure si podíem fer alguna cosa just conjuntament, per tema de, no, per mirar el tema de les estrelles, els ocells, ara no veus ocells, estem sempre parlant d'ocellets, que no hi ha unes ocellets. I l'únic és això sí, posar un ciri que no sigui que no estigui núvol aquell dia.
0: Això ja no dependrà en tot cas de nosaltres ni tampoc doncs, de ningú, vull dir, això si fa núvol, no? És el que hi ha. Des de fa poques setmanes també el Servei Municipal de Turisme compta amb una nova eina, que és una web nova. Quina informació hi podem trobar i també com l'heu pensada, què és el que vol oferir aquesta web de turisme, diguéssim, independent de l'Ajuntament, què voleu oferir amb aquesta web?
1: Doncs sí, això va ser també gràcies a un ajut de Diputació de Barcelona que ens el van donar ja l'any passat i a part de l'estudi que ja n'hem parlat doncs ens vam poder fer aquesta... Sí que teníem informació turística que estava a la web municipal però volíem tenir una que ja fos... que estigués més actualitzada i a més moltes de les fotografies que teníem, es veia la tèrmica... es veia... A més, ara l'haurem de canviar perquè la Darsena també ha canviat. Han canviat les imatges dels... com es diu això? Dels diables, no?
0: Els vestits
1: dels diables. Per tant, hi ha tota aquesta acció d'actualització que hem dit, doncs mira, aprofitem. Teníem uns vídeos promocionals molt xulos on sortíem amb la mascareta perquè les vam fer pel Covid, vam fer molts vídeos promocionals, me'n recordo, no? Els diners que no vam... de les festes que no es van fer, doncs vam fer vídeos per atraure la gent a l'estiu. Llavors, hi havia aquesta necessitat d'actualització, llavors és una web on la gent podrà trobar una guia de restaurants actualitzada. Aprofito aquí per dir si hem fet ara una crida a tots els restaurants, però que ens enviïn fotografies, que ens enviïn la informació, perquè això és una eina viva. És a dir, potser algú entra i ens diu ei, que aquest ja no està, clar, perquè és una activitat que es va movent, sobretot agenda municipal també, que és una de les que pregunten molt. A més, el que tenim també des de turisme, que podem a vegades nosaltres promocionar activitats turístiques que potser no poden sortir a la web municipal perquè són d'alguna empresa privada o són entitat i no és una activitat organitzada per l'Ajuntament, però que sí que considerem que té una vessant turística i des de turisme doncs, ho podem promocionar. També... com una web, doncs, com arribar, informar. És el nostre parador. A més, també és important dir que ara mateix, amb el tema de sostenibilitat, cada vegada es fan menys guies. Hi ha fires turístiques on ja no t'accepten fulletons, ja et diuen que no. Per tant, necessitem tenir el nostre flyer online, no? Per dir-ho una mica, no? De què és Cubelles, que tenim i que ens ho creiem, i penso que doncs, és molt xulo, es diu Turisme Cubelles, la gent que ho posi, perquè així ja es vagi fent mobilitat.
0: Restaurants, però establiments turístics?
1: Home, clar, estan, també? Sí, ah, clar, estan els allotjaments, clar, no? sí, perdona, m'he anat als restaurants, però allà sí. Estan els allotjaments turístics que hi ha, que per exemple ara tenim un nou apart hotel i també doncs, ja l'hem posat. Allà posem, a més, els establiments que tenen els punts que tenen algun tipus de segell de qualitat, doncs també ho posem, com els punts d'informació turística, si tenen el distintiu Biosphere, el distintiu CETS, perquè és una manera de posar en valor els establiments que treballen i que creuen en qualitat, per tant, també els posem. És que estic ara parlant així ara de cap
2: comirin, no?
1: I sí, una mica
0: sí, que entri, no? Que és turismecubelles.cat, no?
1: turismecubelles.cat. El més important a nivell de ciutadania és el tema de l'agenda, que és el que més interessa, dels programes, on estarà tot actualitzat el que vagi sortint, i després de cara a l'exterior, que és una eina de treball perquè coneguin Cubelles, les platges, allà també posarem doncs, l'estat de les platges, links de dir, ostres, com està la platja, doncs ho posarem directament al link, doncs avui a bandera blava, bandera vermella, bandera... Tot això també ha de ser una eina viva, una eina justament perquè estigui actualitzat el moment amb la gent i que tingui la informació.
2: Sí, jo crec que també que és, la valoració és aquesta, no? Jo crec que l'important és això, és deixem una mica el paper, que a vegades has de fer flyers, has de fer coses per fer qualsevol, en canvi amb això, doncs, benvinguts a l'era digital pel turisme també, no? I que es pugui fer actualitzacions, moltes actualitzacions més ràpides, que no sigui, saps, que una cosa que quedi ja sigui per sempre, no? Sinó que, bueno, ens anirem movent, i avui en dia tothom, per quan busca destinació o busca alguna cosa a nivell turístic, doncs fa això, no? Entra en aquestes pàgines de turisme i, bueno, no, ens interessa estar, pues, si l'actualitzem i si la pàgina comença a funcionar, pues, bueno, jo crec que pot ser una eina important, no? No una eina que s'enclavi, de dir, a vegades fas, moltes vegades, i tu saps, no? hem llançat un fotimer de paper perquè fulletons que hem fet se'ns han quedat obsolets en qüestió de 15 dies, un restaurant que tenca, un altre que no sé què, un altre que obre,
0: sí. Clar, un canvi de dates imprevist,
1: els autobusos, és clar, la que més demanen, com clar. Està el tema de la Renfe, com està el tema, sobretot més que Renfe, aquí ens interessa molt el tema dels busos, que és el que més demanen, no? Doncs allà també tenim el link directe, més la informació actualitzada.
2: Sí, sí, ho podem fer més amè i més fàcil, doncs molt millor, no? I a més també és d'agrair, la veritat és que hem d'agrair la Diputació de Barcelona també, que en tots aquests estudis, tant del Birdwatching com aquest, com tot, ens han col·laborat i ens han ajudat, doncs, amb totes aquestes propostes, no? I nosaltres, bueno, hem d'estar agraïts amb tot això.
0: Evidentment és un suport més, però també es manté, com sempre, no, el servei d'atenció turística presencial, oi? També durant l'estiu, que és l'època més forta, sí que hi va haver un parell d'estius que no hi havia el punt d'informació turística de la platja, o es va fer de manera provisional. Aquest estiu no hi ha l'oficina del castell perquè estem en obres, no? Recordem la gent, però així tot, doncs, en el centre social Joan Roig i Pieres continua atenent, no? Si algú té com a oficina de turisme, o
1: sí.
0: Bé, si ens podeu explicar una mica com queda, no, el servei d'atenció turística durant l'estiu.
1: Doncs el servei queda cada dimarts a divendres pels matins, es fa l'atenció turística al centre social, que a més és més gran i allà podem tenir material de venda, podem tenir més fulletons, més material, perquè l'oficina de platja és un punt d'atenció, es diu punt d'atenció turístic, PAT, no? No té aquesta catalogació d'oficina justament perquè és un espai concret i petit. I en les èpoques més fortes obrirem també les tardes, des del 20 de juliol al 20 d'agost s'obrirà també totes les tardes, perquè és quan ens ve també tota la gent a la platja, a part dels festius, els caps de setmana també està obert, dissabtes i diumenges, doncs justament per el que més ens demanen en aquesta època, a part que ja hi és la gent, però els del poble és programa de festes, programa de festa major petita, programa de festa major, quines activitats hi ha, addicional, per això ampliem, no? Vull recordar que amb les estadístiques ens poden arribar a passar més de 100 persones per la platja els dies grossos, i el castell també, i ens venien a les dues bandes, els dies forts d'aquelles setmanes, com dic, del 20 de juliol al 20 d'agost. Però fa molta calor, fa molta, molta calor ara, fa aquella calor. Sí. Per això volem reforçar tant lo de la web de Turisme Cubelles, perquè hi ha molta informació que volem que sigui també aquest punt d'informació.
0: I quan acabin les obres, la intenció és tornar al mateix espai...
2: Sí, en principi sí.
0: Que es feia servir fins ara,
1: Sí, perquè ens agrada molt. Una de les coses que més es valora com quan et donen la catalogació d'oficina de turisme és que estiguis, a més, en un espai que sigui un espai de patrimoni.
0: No?
1: Llavors, el fet de que estiguéssim amb l'exposició i amb el castell, doncs és un punt important, no? El fet de que estiguem aquí dalt.
0: Molt bé, doncs hem fet un ampli repàs a l'actualitat del turisme a Cubelles i també les iniciatives que té en marxa l'Ajuntament. Per tant, molt agraïts a Narcís Pineda, regidor de Turisme. Gràcies per ser amb nosaltres aquesta estona.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I Malaborda, tècnica de turisme, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
3: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

La setmana passada escoltàvem les sardanes finalistes del certamen Sardana de l'Any edició número 33. El passat 27 de maig es va celebrar a Lloret de Mar el concert i votació final i ja tenim les sardanes guanyadores en les tres categories: Premi de la Crítica, Premi Joventut i Premi Popular, que es va votar en el concert. Per la primera part del programa d'avui, escoltarem les sardanes que han obtingut aquests guardons.

Encetem el programa d'avui amb l'obra guanyadora del Premi Popular Sardana de l'any 2022. És la tercera vegada que obté aquest premi el seu autor, Carles Santiago. Balanyà, més de 1000 anys d'història, que interpretarà la copla, la principal de la Bisbal.

era la cobla, la principal de la Bisbal, amb Balanyà, més de 1000 anys d'història, de Carles Santiago, Premi Popular Sardana de l'any 2022. I amb la cobla principal de la Bisbal escoltarem tot seguit la composició que ha obtingut l'accèssit del Premi Popular, Ocells primerencs, de Lluís Pujals.

La cobla principal de la Bisbal l'ha interpretat Ocells primerencs, de Lluís Pujol. Anem ara al Premi de la Crítica, que ha recaigut en un compositor innovador que destaca tant en l'àmbit sardanista com en altres àmbits musicals, com bandes sonores per al cinema i altres. Es tracta de Marc Timón i la sardana Calonge i Sant Antoni, amb la principal del Llobregat.

La cobla La Principal del Llobregat ha interpretat Calonge i Sant Antoni, de Marc Timón i Barceló. A continuació escoltarem amb aquesta mateixa cobla la sardana guanyadora del Premi Joventut, Els colors de l'estany, de la jove Anna Abad, que és compositora, instrumentista de tible i protagonista d'altres iniciatives musicals.

Acabem d'escoltar la cobla La Principal del Llobregat amb Els colors de l'estany, un títol dedicat a Banyoles d'Anna Abad i Gils.

La segona part del programa la dedicarem al compositor i mestre flabiolaire Jordi León. Hem fet una selecció de sardanes d'un CD monogràfic, el número 2, amb la copla La principal del Llobregat. I comencem aquesta selecció amb una obligada per a dos flabiols, original del compositor Felip Cervera, versionada per Jordi León l'any 1977. Dos canaris. Els solistes són el propi Jordi León i Josep Llauró.

era la principal del Llobregat amb una obligada per a dos flabiols, dos canaris. Continuem amb Jordi León, ara amb una estrena del 2021, amb Vilà el dansaire, dedicada a un dels membres de la família Vilà, amb important empremta sardanista, en aquest cas Antoni Vilà i Figueres.

Era la cobla la principal del Llobregat, amb la sardana En Vilà el Dansaire, dedicada a un membre de la família Vilà. I seguim amb la mateixa cobla i compositor, amb l'obra guardonada amb el Premi Popular Sardana de l'any 2021, La Mola de Matadepera, estrenada a aquesta localitat amb motiu del 40è aniversari de l'agrupació sardanista La Mola.

Acabem d'escoltar La Mola de Matadepera, de Jordi León, sardana de l'any 2021. I amb la Principal del Llobregat, una sardana estrenada també el 2021 al Pla de la Catedral de Barcelona, amb un interessant duo de dues tenores i també una part destacada de tiples, la Victòria de Cardedeu.

La Principal del Llobregat ens ha interpretat La Victòria de Cardedeu, una dedicatòria a una sardanista d'aquesta localitat del Vallès Oriental. I tot seguit una composició estrenada el 2020 al Petit Palau, Maria Lluïsa.

era la cobla, la principal del Llobregat, amb una peça que era un regal d'onomàstica Maria Lluïsa. I per tancar aquesta selecció de sardanes de Jordi León amb la principal del Llobregat, tenim un títol del 2022 impulsat per la Comissió de Plecs de les Comarques Barcelonines en el seu 40è aniversari, Aplec de Plecs.

I per la part final del nostre espai, ja que aquest cap de setmana es celebra l'Aplec Pairal de Catalunya, a Calella, escoltarem una sardana dedicada a la seva entitat sardanista, Calella Sardanista, del 1992, del compositor Antoni Albors Jacint, i l'escoltarem amb la Cobla Marinada.

Era la cobla Marinada amb una dedicatòria al sardanisme de Calella, del Maresme, Calella sardanista, d'Antoni Albors i Asins. I per acabar el programa d'avui farem una dedicatòria al compositor Josep Chamorro, Pitu Chamorro, qui aquest mes de juny compleix 45 anys. És una preciosa sardana del 2009 amb referència a Palamós, al Palau de la Fosca, que interpretarà la que va ser la seva cobla, la Flama de Farners. Us esperem la setmana vinent a aquest espai de Ràdio Cubelles dedicat a la nostra estimada música de cobla. Bona setmana!

Hola amics, què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country. És per mi un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres per passar aquesta bona i boníssima estona escoltant música country. La música que només s'escolta aquí a Ràdio Cubelles i al 107.5, com sempre dic, de la FM. Vinga, avui farem un programa, penso que entretingut, com sempre, com sempre fem, i serà variadet, hi haurà músiques, bueno, potser una miqueta més ràpides del compte, però tampoc no exagerarem, Vinga, doncs, que, com sempre dic, no pot ser d'una altra manera, comencem ja el nostre espai musical de música country. Som-hi!

Bueno, perfecte, no? Doncs molt bé, hem començat així amb una mica d'alegria i aquesta cançó que acabem d'escoltar ens la cantava el Dear Bentley i el títol de la mateixa era Log of Living Left to Do. Bé, i ara a continuació, doncs, escoltarem el Diamond Rio que ens cantarà Kiss Me, un de Gabler Lovelace. Aviam què passa.

Molt bé. Sí, senyor. Vinga, ara a continuació escoltarem a les Dixie Chick, que ens cantaran If All You Got Do With Me.

tabú. Ah, no. Veus com sí? Al final sempre hi ha el patapum. Bé, ara a continuació escoltarem una cançó cantada per un grup de senyores. És important, eh? És un grup important de senyores. No puc anomenar-les a totes, perquè n'hi ha com 6, més o menys, que fan una cançoneta concretament que se n'enriuen d'un guaperes, d'un cowboy d'aquests que van de xulillos per la vida, que en dic jo. I, bueno, la cançó va d'això, no? Que se n'enfoten d'aquest senyor, concretament d'aquest cowboy, i aquest cowboy està representat o fet físicament com a Billy Ray Cyrus, que també és un gran cantant de música country, ja és conegut, eh? I el títol d'aquesta cançó concretament és Romeo. A veure si aneu agafant una mica el fil i identifiqueu les coses, a veure si us agrada, va.

Molt bé. Romeo. Bé, aquest grup de senyores que se n'enfoten, per dir-ho d'alguna manera així, entenedora, del senyor Billy Ray Cyrus a l'encapçala la Dolly Parton. Si algun dia us ve de gust buscar aquest vídeo a YouTube, segur que us agradarà perquè veieu la conya que li fan al pobre Billy Ray Cyrus. Vinga, doncs continuarem ara escoltant altra vegada les Dixie Chicks que ens cantaran Let It Rip. I

0: Let it fly.
1: Ja està, molt bé. Vinga, doncs ara a continuació escoltarem el Domi Bontra, que ens cantarà If You Drink, Love You.

Molt bé. Sí, senyor, vinga. Doncs mira, ara escoltarem una parella, una col·laboració d'aquelles habituals que fan els cantants country. Un d'ells és el David Joachan i la senyora que l'acompanya és Sherry Graham. I la cançó que escoltarem és Baby Don't Go.

Bueno, vinga, poc a poc anem avançant. Vinga, i ara a continuació tornem a escoltar una altra cançoneta de les Dixie Chic. Aquestes noies, doncs, ho fan força, força bé, eh? Són tres nenes molt, molt guais, molt així, molt interessants. Bueno, ara fa temps que no tinc res d'elles, que no escolto cap gravació, suposo que deuen estar fent un petit repòs, eh? I bé, fan músiques, com he dit, molt interessants. Les Dixie Chicks ara ens cantaran You Can Hurry Love.

Molt bé, vinga, aquestes noies s'ho fan perfecte. Vinga, i ara a continuació escoltarem l'Eric Shun, que ens cantarà If King of Money.

Perfecte, vinga. I ara a continuació escoltarem l'Erika Jong, que es cantarà i Black String.

Ja està, molt bé. Sí, senyor, va. Ara a continuació escoltarem el Fire Kill, que ens cantarà If My Heart and Will.

Flywheel Train és els que ens cantaran ara una cançó que es titula Nowhere That Somewhere. A veure què passa.

molt bé. Bueno, posat una de tranquil·leta, que ja convenia. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Garth Brooks, que ens cantarà Cowboy Cadillac.

Molt bé. Molt bé, el Gat Brox. Molt bé. I ara a continuació superem el Gary Allen, que ens cantarà Guri Like Me. Remy, vamos. Què passa ara? Arriba.

Bé, amics i amigues, doncs hem arribat ja al final del programa d'avui. Espero i desitjo doncs, que us hagi agradat. Més que res, doncs, es tracta d'això, passar aquesta estoneta agradable, escoltant bona música, música country i res. No és una altra, eh? La meva intenció, doncs això, com sempre dic, que ens ho puguem passar bé tots plegats. Bé, amic meu, senyores i senyors, ha sigut un honor poder estar un dia més aquí amb tots vosaltres i em despedeixo fins la propera setmana esperant i desitjant que estigueu bé i que sigueu bons. Adéu-siau!

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia i bona hora. Benvinguts una altra vegada a Can 60. Salutacions cordials al Cinto Bel a la part tècnica. Salutacions cordials de qui us parla. En aquest programa d'avui parlarem bàsicament de dos temes. Un, la marxa de la llibertat amb motiu del 50è aniversari. I, en segon lloc, continuarem amb la sèrie El comerç i els oficis de Cubelles. Segons van escriure l'anuari 2004 del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, l'Antoni Pineda i el Xavier Martínez. Comencem, doncs, amb la marxa de la llibertat. Desobediència, repressió i llibertat. L'estiu de 1976, ara fa 50 anys, la marxa de la llibertat va ser la primera gran acció després del franquisme. Un revulsiu per als ciutadans, sobretot als pobles, on en molts casos va ser la primera mobilització que s'hi feia. La idea de la marxa de la llibertat va néixer el desembre de 1975, en una concentració de l'Assemblea de Catalunya a Montserrat, d'on va sortir el lema «Poble català, posa't a caminar», i unes quantes persones van decidir de portar-ho a la pràctica. Estem parlant del desembre de 1975 i això vol dir que feia un mes que havia mort el dictador. La Marxa de la Llibertat va ser iniciativa de l'associació Pax Christi, dedicada a la promoció de la cultura de la pau i la reconciliació entre els pobles, i entre els impulsors destacaven Lluís Maria Xirinacs, Arcadi Oliveres i Àngel Colom. L'objectiu era accelerar el procés democratitzador, sensibilitzant i mobilitzador dels catalans i defensar els punts de l'Assemblea de Catalunya: amnistia, llibertats bàsiques i la recuperació de l'Estatut d'Autonomia com a pas previ per a l'autodeterminació. La mobilització va començar el 4 de juliol de 1976, és a dir, avui fa exactament 50 anys, quan sis columnes van recórrer el país, els països catalans, fins a convergir al monestir de Poblet l'11 de setembre. Bé, en realitat, l'escrit que estic llegint parla de l'11 de setembre, però la trobada final a Poblet va ser el 12 de setembre. Ho dic perquè jo hi era present. Cinc de les columnes començaven al Principat: la Tramuntana, amb origen a l'Escala, la Lluís Companys, a Oliana, la Francesc Macià, a Esterri d'Àneu, la Rafel de Casanova, a la Sénia, i la Mata Esquerrer, des de Girona. La columna del País Valencià va començar el recorregut a Guardamar de Segura, i encara cal afegir-hi dues columnes més que es van moure per la Catalunya Nord: la Francesc Soler, de Rià a Tuir, i la Josep de la Trinxeria, d'Arles a Tec, a Argelès. A les Illes Pitiuses, la marxa va tenir molt de ressò i van ser les illes on es van fer més mobilitzacions. Fem la primera pausa i anirem escoltant música, i ara escoltarem un tema que no té res a veure amb el que estic parlant, però sí que és un tema de 1976 i, per tant, doncs he triat aquest tema, que porta per títol La Patata, i l'interpreta La Trinca.

I vinga, continuem amb la marxa de la llibertat. La iniciativa s'havia presentat el 20 de maig a Barcelona amb el suport de 200 entitats. Només dos dies després, el ministre de Governació espanyol, Fraga Iribarne, va prohibir la mobilització amb l'argument que podia alterar l'ordre públic i afectar el turisme. La marxa era il·legal, doncs. Tanmateix, els impulsors van decidir de mantenir-la en un exercici de desobediència civil. El dia abans de començar la marxa, Adolfo Suárez va ser nomenat president del govern espanyol. Això no va significar pas cap canvi de comportament i la brutalitat policíaca i la repressió es van estendre arreu dels països catalans en contra de qualsevol intent de manifestació o concentració. Es van ocupar pobles. Agents de la policia visitaven els batlles dels municipis per on havien de transcórrer les columnes perquè hi posessin tots els impediments possibles. Entre més prohibicions, es va impedir de fer sonar les campanes, de fer fotografies i filmacions. Només els dos primers dies es van detenir 150 persones. Finalment, 123 marxaires van ser empresonats. En el cas del País Valencià, poc abans del dia que havia de començar la marxa, se'n van detenir els organitzadors i la columna va tenir un funcionament irregular. La repressió va ser intensa, amb multes que anaven de les 5.000 pessetes a les 300.000, en un moment en què el salari mínim era 10.350 pessetes al mes. Hi havia detencions contínuament i algunes persones van ser detingudes 3 vegades en només 10 dies. La Marxa de la Llibertat va durar 72 dies i va passar per 300 pobles, entre ells Cubelles, tot i que no va poder passar per tots els llocs previstos a causa de la repressió policíaca. A banda dels impediments de la policia espanyola i la Guàrdia Civil, l'extrema dreta va organitzar la Central de Acció per la Unitat d'Espanya, amb ultres del moviment, Guàrdia de Franco, Fuerza Nueva, Falange Espanyola de las Jons, amb l'únic objectiu d'impedir l'acció dels marxaires, els quals actuaven sota els principis de la no violència.

Ha estat l'inoblidable Luis Eduardo Aute amb el tema Roses en el mar. Bé, finalment, el 12 de setembre, la Marxa de la Llibertat va arribar al monestir de Poblet. La Guàrdia Civil i la policia espanyola van encerclar el recinte i van carregar brutalment contra els marxaires i els veïns a Montblanc. Només una petita part va poder accedir al monestir. I d'això, permeteu-me dir que em vaig ser testimoni, ja que amb el cotxe del meu pare hi anava el que conduïa jo, i venien amb mi el Jordi Miró, el Bet i un altre amic, i vam poder salvar els controls de la Guàrdia Civil i arribar a Poblet, on estava plena de grisos vinguts expressament de Valladolid. Els organitzadors de la marxa van negociar amb la policia poder entrar en una capella on hi va haver diversos parlaments i van convocar a tots els assistents a la tarda a manifestar-nos a Tarragona, on també hi va haver violència policial i corredisses. Bé, la marxa es va convertir en un revulsiu per a la societat catalana, especialment els pobles, on l'arribada de les columnes comportava una onada de solidaritat entre els veïns, els quals van fer possible l'èxit de la iniciativa. Fins aleshores, fora de les grans ciutats, s'havien fet molt poques manifestacions, per no dir cap, en molts indrets, i va ser una presa de consciència d'una part important de la població. Les columnes feien pedagogia, feien saber l'existència d'un president de la Generalitat a l'exili i recuperaven l'himne nacional de Catalunya entre la població. A la marxa del País Valencià hi va haver diversos mítings i concentracions i va coincidir amb la gran manifestació de València del 12 de juliol de 1976, que va reunir centenars de milers de persones sota el lema de per la llibertat, per l'amnistia, per l'Estatut d'Autonomia, pel Sindicat Obrer. La iniciativa també va fer veure que el poble era capaç de mobilitzar-se, com es va demostrar aquell mateix any a la Diada de Sant Boi, un acte nacional unitari de l'oposició al franquisme que, en termes ideològics, va ser extraordinàriament diversa. Aquesta Diada de Sant Boi ens referem a l'11 de setembre d'aquell any 1976. I abans de continuar parlant de la Marxa de la Llibertat, escoltem ara un tema instrumental a càrrec de Spotniks, un tema instrumental que és ni més ni menys que la famosa cançó Amapola.

Molt bé. Ara agafo un llibre que porta per títol Amnistia i llibertat, dies que han fet Catalunya, d'Agustí Colomines i Companys. Hi ha un apartat doncs, que parla de la marxa de la llibertat i a més, curiosament, em cita a mi, perquè diu que el 2015 Joan Vidal Urpí va publicar l'article La marxa de la llibertat pel Penedès, 40 anys de l'efervescent estiu de 1976. Aquest article va ser publicat a la revista del Penedès, editada per l'Institut d'Estudis Penedesencs. I diu que aquest treball repassava el pas de la marxa per Sant Sadurní d'Anoia, on els marxadors van ser rebuts amb senyeres als balcons, i per Vilafranca, en què participaren en la Festa Major, per Sant Pere de Ribes i l'Arbós, dues poblacions on la presència policial va avortar qualsevol acte, per Sitges, on l'alcalde, Vicenç Ibáñez Olivella, va negociar amb la Guàrdia Civil perquè no hi intervingués, per Vilanova i la Geltrú, on va haver-hi ball de bastons i detencions, com també va passar al Vendrell, o per Cubelles, on la polèmica sobre la central tèrmica va impregnar la jornada. Bé, aquí el llibre aquest no ho diu això, però aquesta manifestació a Cubelles va transcórrer pel centre de població i es van cridar consignes contra la central tèrmica i fins i tot a la plaça de la Font es va penjar una pancarta. Després del seu pas pel Penedès, la marxa de la llibertat s'endinsa a l'Alt Camp en el seu camí cap a Poblet. Com assenyalava Josep Benet en una entrevista a la revista Canigó del maig del 1976, aquell era el moment d'intentar accions d'aquesta envergadura. Per a ell, la marxa de la llibertat no tindria cap sentit si no es tingués en compte el revifament que hi ha en els pobles de Catalunya i no funcionarà si no està molt arrelada la consciència de les comarques per on passa.

Ara ha estat el Paul Simon amb el tema Modern Child Reunion. Bé, continuem amb el llibre aquest de l'Agustí Colomines, Amnistia i Llibertat, i en l'apartat que parla de la marxa de la llibertat. Diu que per fer-nos una idea de la manera com actuava la policia, un dels detinguts a Vilanova i la Geltrú durant el pas de la columna Batescarrer, Joan Pujol Fauquer, que ara viu a Cubelles, anys més tard va descriure Joan Vidal Urpí, amb el meu treball sobre els 40 anys de la marxa de la llibertat, com havia viscut aquella jornada del pas de la marxa de la llibertat a l'agost de 1976 per la capital del Garraf. El Joan Pujol Fauquer m'explicava això amb el treball aquest citat meu, que reprodueix el llibre aquest de l'Agustí Colomines. Diu, hi va haver una manifestació a la Rambla, diu el Joan Pujol, amb gent que duíem la samarreta de la marxa, que estava prohibida, i no hi va haver cap problema. Després, cadascú va anar pel seu cantó a fer un tomb. Però aleshores la Guàrdia Civil va començar a agafar la gent que portava la samarreta. En total, 10. Jaume Mestres, Carles Soler, Jaume Andreu, Maria Josep Llopis, Jota Chacón, els meus germans Teresa i Joan, aquest menor d'edat, la meva dona aleshores, Anna Carbonell, i jo mateix. Jo mateix, refereixo al Joan Pujol, eh? Em falta un nom que no recordo. L'Anna i jo anàvem amb la nostra nena, molt petita, i ens va permetre deixar-la a uns amics i se'ns van emportar al quartelillo juntament amb els altres. Al vespre ens va visitar l'alcalde Josep Piqué, pare de qui fou ministre del Partit Popular. A la meva dona i a mi, pel fet de tenir la criatura petita, ens van permetre anar a dormir a casa, igual que les noies detingudes, però l'endemà vam haver de tornar-hi ben aviat. L'organització de la marxa posà un advocat a la nostra disposició, el Joan Cullell, el Pere Tàpies, i també va fer acte de presència una infermera per si necessitàvem quelcom. Els companys nostres van anar a veure l'alcalde perquè fes gestions per alliberar-nos, però no va poder fer res fins que vam declarar al jutjat. Al voltant de les 4 de la tarda d'aquell dilluns ens van deixar anar, mentre a la plaça de les Casernes la gent que s'hi estava concentrada ens va fer una bona rebuda. No ens van posar cap multa, a diferència d'altres llocs, i la detenció no va tenir conseqüències més destacables que els mals moments que ens van fer passar, ja que alguns dels detinguts van rebre alguna carícia, això entre cometes, de la Guàrdia Civil.

Una de les primeres cançons de Lluís Llach és aquesta que acabem d'escoltar ara, La meva terra. Vinga, ja per tancar el tema, seguim amb aquest llibre de l'Agustí Colomines, Amnistia i llibertat, el tema de la marxa de la llibertat, que diu que el setge policial a les poblacions i les constants detencions d'activistes van provocar que dels 3.500 quilòmetres que s'havien de recórrer a peu, una part s'acabessin fent també en cotxe o en tren. Ni tan sols quan les columnes van arribar a Poblet, la violència policial no s'aturà. El diari Avui, que només feia uns mesos que havia sortit al carrer, recordem que l'Avui va sortir el 23 d'abril de 1976, a l'edició del dia 9 de juliol informava que la Guàrdia Civil havia desallotjat, a quarts de 10 de la nit anterior, 9 components de les columnes Abat Esquerrer i Tramuntana del monestir de Poblet. Ho feren sense demanar permís a l'arcabisbe de Tarragona ni a l'abat de Poblet. Tant era, tal com assenyalaven Arcadi Oliveres i Àngel Colom en una entrevista que els hi van fer anys més tard a la revista Sapiens. Deien que la marxa va ser el referent de l'inici de la transició en molts pobles. I si la marxa de la llibertat no ha estat prou reivindicada a la nostra història, només és perquè no va ser organitzada per cap partit polític. Es va fer només amb l'esforç, el coratge i les ànsies de llibertat de la gent. Van ser 70 dies que van servir per desvetllar els ciutadans de Catalunya, com ressaltava l'editorial del número 4, al darrer de la publicació Fent Camí. Aquesta editorial diu que el camí del 4 de juliol a l'11 de setembre ha estat llarg, ha conegut els anomenats dos primers governs de la monarquia, ha conegut la violència, la principal violència, la del règim, sobretot un poble, i allò que més el representava, la marxa. La marxa de la llibertat ha estat tan sols un primer pas. El camí vers l'alliberament continua. També ha estat un compromís que hem pres els catalans de continuar lluitant per allò que és nostre. De nosaltres dependrà que aquests dies ens guanyem un lloc d'honor entre les nacions que lluiten pel seu alliberament. Hem d'aconseguir que el món sencer sigui conscient de la nostra voluntat de poble que som i ens sentim nació, peti qui peti.

Ara el que hem escoltat és el Pau Riba amb el tema Qui tu. Deixem ja la marxa de la llibertat i ara continuem amb la sèrie El comerç i els oficis de Cubelles, segons el Xavier Martínez i l'Antoni Pineda, en un treball publicat a l'anuari 2004 del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. La setmana passada vam acabar parlant dels transportistes i els missatgers i avui comencem a parlar del pastor, que diuen que l'ofici de pastor o ramader té el seu origen en l'antigor del temps. La domesticació d'animals per al consum humà comença al nostre país al 5è mil·lenni abans de Crist. A Cubelles, segons en Pasqual Madós, l'any 1850 es practicava la ramaderia vacuna i caprina. Hi havia ramats a totes les masies i també en corrals a l'interior del casc urbà de la vila. Sant Gil és el patró dels pastors pirinencs, mentre que a les nostres contrades s'invocava Sant Pasqual Bailón, un pastor que guiava el ramat només amb el pensament, perquè tot el dia se'l passava dient el Sant Rosari de Maria. Els llibres de matrícula no esmenten cap explotació industrial ni cap pastor que es dediqués a aquesta professió. A Cubelles ens trobem d'una banda amb l'ofici de pastor i de l'altra amb els propietaris de bestiar que contractaven jornalers per vigilar-los al ramat. El nom dels cubellencs que tingueren o se'n cuidaren dels ramats ens ha arribat pels llibres eclesiàstics i per les diferents fonts orals. En parlarem d'ells després d'escoltar els Beatles amb el tema Here, There and Everywhere de l'àlbum Revolver.

I vinga, ara anem a veure quins eren aquests pastors que hi havia a Cubelles. Hem de recordar que aquest treball de l'Antoni Pineda del Xavier Martínez abraça el període 1890-1940. Ho dic perquè, posteriorment, doncs, també hi va haver pastors. Bé, Joan Fontanals i Navarro, l'any 1890 hi figura com a pastor en el llibre de batejos de la parròquia de Santa Maria de Cubelles. Josep Fontanals i Lleó, el fill del carnisser de Calatona, faria de pastor, de segur per proveir la botiga del seu pare. Era conegut com el Garbat. Josep Canyelles i Rosell, l'any 1891 i 1895, va batejar dos dels seus fills, tot declarant l'ofici de pastor. Posteriorment, en concret el 1911, apareix com a comerciant en el llibre de matrimonis. Cels, Montaner i Miró. En el detall de la lleva de 1892 hi apareix en Cels Montaner amb l'ofici de pastor a l'edat de 20 anys. Sebastià, Santacana i Montserrat. Un altre dels cubellencs... Perdó. Un altre dels cubellencs que van exercir de pastor va ser en Sebastià Santacana. Així ho declararia en el llibre de matrimonis de la parròquia l'any 1897. La seva professió li portaria el sobrenom de Pastor Xic. Segons un informe mèdic de l'any 1897, en Sebastià Santacana patia de leucèmia, la malaltia dels glòbuls blancs. Francesc Sibiac i Guillén. En la relació de Mossos per a la lleva de 1901 hi apareix com a nascut el 7 d'abril de 1887 i amb la professió de pastor el Francesc Sibiac. Joan Montaner i Lleó. El 1911 i el 1919, segons el llibre de matrimonis i de batejos, feia de pastor. El de Cal Rolit formava part d'una nissaga de carnissers que posteriorment contractarien jornalers per cuidar-los al bestiar. Hi hagué a Cubelles comerciants de derivats de productes ramaders, com ara làctics. Aquest era el cas de Josep Fontanals i Montaner. En el llibre de batejos, quan neix el seu fill, Ernest Fontanals i Pons, el 19 de juny de 1930, declarà l'ofici de comerciant. En Josep Fontanals, de família ramadera, el seu pare Joan Fontanals i Estapé havia estat pastor i el seu oncle era el carnisser de Calatona, es dedicava a comercialitzar carn i, sobretot, llet i derivats, que venia també a Barcelona.

Blueberry Hill, un tema interpretat per la Caterina Valente. Vinga, i ara continuem amb els oficis de Cubelles i li toca el torn al carter. I diuen que el segell va aparèixer a Catalunya l'any 1850 i només 4 anys després s'instaurava com a sistema tarifari postal. Pràcticament des de 1865 començà un pla governamental per aconseguir el repartiment diari del correu a tots els pobles. La correspondència arribava a Cubelles a través del ferrocarril, ja inaugurat l'any 1883. Impressos, cartes, targes postals, certificats, girs i paquets eren els objectes postals que cada dia anava el carter a cercar a l'estació. El repartiment era diari i ad hoc es distribuïa per les masies. El carter de la nostra vila també recollia del tren les 3 o 4 subscripcions de diaris de la capital per a les famílies més benestants. D'altra banda, quan es volien enviar cartes, s'havien de deixar la bústia que hi havia al carrer de la Pau, a tocar del carrer Major. Els carters invoquen Sant Gabriel el 29 de setembre en honor a l'arcàngel que anuncia a la Mare de Déu la bona nova del naixement de Jesús. L'ofici de carter va estar força arrelat a la nostra vila. En el període analitzat, 1890-1940, hem pogut documentar-ne aquests dos. Vicenç Costella, recuperat gràcies a la memòria popular, aquest carter va precedir en Marcilles i va acabar emigrant a Amèrica. Cristòfol Marcilles i Badia, conegut com Tòfol el Notes, per ser l'encarregat de tocar l'orgue a l'església i de dirigir les caramelles infantils, va casar-se amb la Dolors Alba i Vivó, la germana del Pep Federico, i era germà d'en Joan Marcilles, al Saragossa. La seva tasca de carter arribà fins més enllà de l'any 1940. Nascut a Cunit, el 1919, 1925 i 1927 declarava fer de pagès. I fins aquí avui doncs, el tema aquest del comerç i els oficis a Cubelles. Continuarem la setmana que ve. I d'aquí fins al final, aquests 10 minutets que més o menys ens queden, escoltarem música. Ara, a continuació, he triat un grup de dones de rhythm and blues dels anys 60, de principis dels anys 60, un grup que van treure algunes cançons que després doncs, van ser versionades pels mateixos Beatles o fins i tot pels Rolling Stones. En aquest cas, la que escoltarem ara, Please Mr. Postman, va ser versionada pels Beatles. És un tema de 1961 i el grup en qüestió és The Marvelettes.

I vinga, ara passem a escoltar el John Lennon amb un tema d'un àlbum que va treure a mitjans dels anys 70, en què interpreta temes de rock and roll. I el tema que escoltarem ara porta per títol Sweet Little Sixteen, John Lennon.

0: Bé, hem començat avui aquest programa parlant de la Marxa de la Llibertat i ara acabarem també amb una marxa, però una marxa diferent, la marxa que ens proporciona el Jerry Lee Lewis amb el tema Boogie Boogie County Man.
1: Well, folks, you can call me country, and I have been known to be a little wild, but I am what I am, doing the best I can. I'm just your boogie-woogie.

0: Molt bé, doncs ja hem arribat al final. Hem parlat d'avui doncs, dels 50 anys d'un fet històric com va ser l'inici de la marxa de la llibertat i demà doncs, també, en certa manera, és un altre dia històric, almenys per aquí, per Cubelles, perquè per primera vegada a la història el Tour de França passarà pel nostre poble. Doncs res, passar-ho bé i qui tingui ganes d'anar a veure aquest espectacle doncs, ja sap que haurà de passar calor, però val la pena. Res, gràcies novament per acompanyar-nos en aquest programa i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Hàbits per estalviar energia. Fes servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Bon dia, senyors i senyors. Aquest, si no recordo malament, és el programa 259. Que n'hi ha més, però oficialment és aquest. I us agradaria escoltar el very best, best of very best de l'Elton John. Dirty Little Girl. Vinga, aviam diu Elton John.

Doncs adéu. Avui també deu ser el dia de la marxa. Doncs aprofitem-ho, aquest, i ja ho diu ell. Best of the best. Una que diu el deber vint. Vinga.

Ai, marxa, marxa. Ja ho diu ell, el xicot, ja ho diu ell. I el que és el millor, posem un que es diu Satsong. Això és aquest especial 2005. Elton John, Best of Best, Satsong, aquí, a Ràdio Cubelles.

es va acabant mica en mica, en marxa i tot, eh? Vull dir, la cosa està... I ara t'he estat dubtant perquè tinc una llista, una cosa que diu Philadelphia Freedom, amb el Elton John, Philadelphia Freedom.

0: I amb aquesta sí, hem acabat justet amb l'Elton John. Un altre dia el posarem amb el seu very best, que encara ens en faltaven. Adeu. Bye, bye.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo, i avui... DJ Romo, Weekend Night.
6: Benvinguts a la màquina del temps.
7: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Com serà el pas del Tour de França aquest diumenge per Cubelles? Doncs anem a fer un repàs a la informació més destacada d'aquest fet històric, que la cursa ciclista amb més prestigi del món, el Tour de França, creui Cubelles en la segona etapa d'aquesta edició 2026. Concretament, aquest diumenge els ciclistes travessaran la vila per l'Avinguda de Catalunya, la C31, cap a 3:15 del migdia. Vindran de Tarragona i aniran cap a Barcelona. Abans de Cubelles, per tant, hauran passat per Cunit i després aniran cap a Vilanova per la carretera del Racó de Santa Llúcia per creuar pel mig la capital del Garraf i anar cap a Sitges i després les costes del Garraf. Tot i que el pas del pilot per aquí serà breu i ràpid, segurament en aquell moment pedalaran a uns 50 km per hora, es preveuen limitacions de mobilitat durant tot el dia, ja que els precedeix i els acompanya sempre una àmplia caravana de vehicles de tota mena, de serveis, de publicitat també, i tota mena de vehicles que acompanyen els ciclistes al Tour. De fet, la caravana publicitària que reparteix samarretes i altres productes de tota mena vinculats al ciclisme i als patrocinadors de la cursa del Tour passaran cap a les 12 del migdia, entre les 12 i quarts d'una del migdia passaran per Cubelles. Per tant, serà una bona oportunitat per rebre això, algun obsequi d'aquests que pugui portar la caravana publicitària al damunt i que vagi repartint pel recorregut. Per aquest motiu, com que el tall de trànsit serà llarg, l'Ajuntament ha estat informant de múltiples maneres, també amb cartells físics, a les xarxes socials, i de moltes maneres ha anat donant a conèixer també les afectacions més importants, que bàsicament seran per circular i per creuar entre una banda i l'altra de la carretera C31, al cas de Cubelles. Coses a tenir en compte, doncs, si anem, per exemple, amb cotxe o amb moto i hem d'entrar o sortir de Cubelles aquest diumenge. Doncs l'entrada i la sortida s'haurà de fer per la carretera del Pantà, la BV-2115, en l'accés de la Masia del Salze, creuant el Corral d'Ancona i Ricreu. Els desplaçaments en direcció Cunit sí que es podran fer per l'avinguda de l'11 de setembre i el pas del torrent d'en Pedro. I les zones de la Gaviota i el parc de Cubelles hauran de fer servir el pont que connecta amb el polígon de les Salines. Els vianants aquí a Cubelles tindran opcions, ja que hi ha els passos soterrats, situats a l'alçada del passeig de Narcís Verdagí i del carrer de l'estació, que permeten creuar d'una banda a l'altra de la carretera sense cap limitació. I després també hi ha el pas sota la carretera, que hi ha el carrer del Raval del Torrent, paral·lel al riu Foix. Aquest punt, a més, a part de poder passar-hi caminant, també serà l'únic lloc on també hi podran passar els vehicles per creuar del cantó marítim, diguéssim, al Molí de Baix i tot això, al cantó del nucli antic i de l'Eixample i la part nord del municipi. D'altra banda, l'Ajuntament també ha anunciat que durant el migdia d'aquest diumenge hi haurà activitats a la plaça de la Fita. Començaran a les 12 del migdia, seran gratuïtes i obertes a tothom, encara de sobretot a un públic familiar, i seran activitats relacionades amb el ciclisme i amb el pas del Tour. Seran totes activitats i tallers gratuïts que es faran, repetim, a partir de les 12 del migdia a la plaça de la Fita. Davant de tot plegat, el regidor d'Esports, David Kés, ha convidat a anar a veure aquest fet històric, el pas del Tour per Cubelles, aquest diumenge a partir de 3:15 és quan passaran els ciclistes, però hi haurà totes aquestes activitats. Sentim, doncs, com dèiem, el regidor d'Esports, David Kés, convidant a la gent a participar del pas del Tour de França.
2: Aquest diumenge 5 de juliol a Cubelles rep una cita molt important, històrica. El pas del Tour de França passarà per la C31 de Cubelles. Els horaris començarem a les 12 a la plaça de Fita, així que us esperem per on l'Ajuntament farà activitats per totes les famílies. Més o menys la caravana de la publicitat passarà sobre les 12:45 i s'espera el pas dels ciclistes sobre les 2:45, més o menys. També hi ha un pont que estem pintant un pont amb motiu del Tour de França que passa per sota de l'autopista.
0: D'altra banda, també caldrà tenir en compte que durant aquest diumenge s'aixecaran els peatges de l'autopista C32, de Cubelles i dels túnels del Garraf a partir de les 11 i fins a les 4 de la tarda perquè hi hagi aquestes vies alternatives a la C31 que, repetim, estarà tallada pel pas del Tour de França. En conjunt, durant el període operatiu s'activaran aproximadament 3.600 efectius policials a tot Catalunya i a Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport pel pas del Tour de França. Cubelles es compromet amb l'observació d'aus com a aposta per renovar la Carta Europea de Turisme Sostenible. El municipi ha presentat un estudi sobre el turisme anomenat ornitològic a l'últim fòrum permanent reunit el 30 de juny passat. Ha estat concretament el 12è fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible, la que s'ha reunit en una trobada anual organitzada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa dels Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. En aquesta reunió, el municipi ha exposat el seu últim estudi sobre la viabilitat d'oferir un turisme dedicat a l'observació d'aus com una de les apostes de futur turística a Cubelles. L'estudi presentat destaca les opcions que té Cubelles per atraure aquest turisme molt concret i respectuós amb el medi ambient a través de l'ornitologia. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Cubelles que aquesta és la mena de visitant que els agradaria atraure.
3: Nosaltres no aspirem ni volem a un turisme massificat, sinó que volem un turisme de qualitat i sabem que aquest turisme de qualitat és un turisme que és sa, que respectarà el medi ambient i això és el que hem de treballar els dos. No? L'altre dia, això que deies, aquest fòrum, va anar el regidor de Medi Ambient i la tècnica de turisme i, saps? Vull dir, la campanya crec que és conjunta i que és el que hem d'intentar, de dir, atraure aquest turisme.
0: Els punts clau identificats són la desembocadura del riu Foix i també la futura zona de platja on hi havia la dàrsena de la tèrmica. En aquest darrer espai, l'acumulació de sorra que hi havia generat un ecosistema ric on s'aplegaven nombroses espècies d'aus normalment migratòries. A partir d'ara caldrà estudiar si la futura platja, quan estigui acabada, pot acabar reunint unes condicions naturals que donin continuïtat a tota la zona dunar i, per tant, també permeti atraure espècies d'aus que permetin també aquestes visites d'observació. La tècnica de turisme Irma Laborda ha explicat que aquestes accions que està duent a terme l'Ajuntament s'emmarquen també en el turisme de regeneració de natura, que serà el gran eix de promoció de turística de l'any 2027.
4: Així com l'any 2026 és l'any del turisme cultural, l'any 2027 serà l'any del turisme regeneratiu i turisme de natura. I llavors aquí, nosaltres com a Cubelles, es van presentar moltes iniciatives i el fet de tenir la Carta Europea de Turisme Sostenible, què ens dona? Doncs ens dona que podem entrar dintre de clubs de turisme de la Generalitat, estem catalogats, podem accedir a ajuts i subvencions, a part de que que ens ho creiem molt, no?
0: Durant l'any també es programen sortides vinculades a aquestes accions, per exemple, per conèixer millor la desembocadura del riu Foix i també per anar a observar colònies d'aus com la de la Ballarol durant els mesos de maig i juny. L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins a les 758 persones durant el juny. A diferència, però, de la dinàmica general, les dades cubellenques es mantenen encara per sobre de les de l'any passat. Aquest mes de juny, la xifra d'aturats registrats a Cubelles s'ha reduït concretament en 10 persones i ha quedat en les 758 que dèiem. Malgrat aquest descens mensual, el municipi, però, continua amb una diferència interanual per damunt de la del 2025. Concretament, el juny del 2025 es va tancar amb 730 aturats, 28 menys dels que hi ha actualment. En canvi, el Garraf, en conjunt, la xifra d'aturats ha aconseguit baixar encara per sota dels registres del 2025. En concret, l'atur registrat de la comarca s'ha reduït en 3 persones l'últim mes i s'ha situat en 6.857, que són 11 menys que el juny de l'any passat. Per municipis, la caiguda de l'atur s'ha notat a tot arreu, excepte la capital, a Vilanova i la Geltrú, on han patit un repunt de 38 persones més durant aquest últim mes. Tot i l'augment del juny, el total d'aturats vilanovins, però, continua per sota de les xifres del 2025. En general, l'ocupació a Catalunya ha marcat un nou rècord aquest juny i ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha dit que vol consolidar aquestes dades del mercat laboral.
5: Si ho comparem amb les xifres de fa un any, hem baixat 8.000 persones a la llista de l'atur. I això arriba a tot el territori, a tots els sectors, de forma molt especial vull destacar entre menors de 25 anys i també entre homes i dones exactament igual. Des del govern de la Generalitat volem destacar aquestes dades positives i continuarem treballant amb les empreses, amb els agents socials i econòmics per consolidar aquesta real fotografia de l'estat de la nostra economia.
0: A Catalunya l'atur s'ha reduït lleugerament, amb unes 458 persones menys aquest últim mes, però això sí, són unes 8.000 persones menys que les que hi havia a l'atur el juny de l'any passat. El total de desocupats segueix en mínims, només comparables amb els de fa 18 anys.
6: L'Espai Jove de Cubelles ja ha posat en marxa la programació d'estiu amb una nova edició del PAC Antiavorriment, una proposta adreçada als adolescents que combinen activitats esportives, lúdiques i de convivència durant el mes de juliol. Segons ha explicat la dinamitzadora de joventut de l'Ajuntament de Cubelles, Txell Sastre, el programa manté l'essència dels darrers anys però incorpora novetats adaptades als interessos dels participants. Les dues primeres setmanes estan dedicades al PAC Antiavorriment amb activitats de dilluns a dijous. Entre les propostes més consolidades hi ha el Team Chef, un taller de cuina en format concurs, així com sessions de pàdel i sortides de pàdel surf. Aquest any, a més, els dijous presenten dues novetats destacades. La primera serà una excursió a l'Oci Aventura de Sitges per participar en un circuit d'inflables aquàtics inspirats en el popular humor amarillo. I la segona proposta serà una gincama marrana que acabarà amb Festa de l'Escuma, en una ubicació que només coneixeran les persones inscrites. Tal com és habitual, el programa no inclou activitats els divendres i així ho explicava la mateixa Txell Sastre.
7: Llavors, els divendres, normalment, el PAC Antiavorriment no oferim divendres, perquè entenem que de dilluns a dijous ells socialitzen, de fet serveix per això, i el divendres, com que és una edat, doncs que potser inclús queden per fer un gelat o doncs queden per fer alguna cosa. Cap de setmana també hi ha famílies que potser allarguen el cap de setmana i marxen, no? El divendres ja. Llavors, des de sempre, de fet, el PAC Antiavorriment és de dilluns a dijous.
6: La segona quinzena de juliol serà la protagonitzada per una nova edició de la Teens League, que aquest any es concentrarà exclusivament en el futbol i es disputarà durant les tardes al camp municipal. Finalment s'han format dues categories, una per als participants nascuts entre el 2013 i 2014 i una altra per als majors de 18 anys. Des de l'Espai Jove també han volgut destacar la implicació dels mateixos participants, especialment de l'equip Los Rikers, que està compartint vídeos i continguts a les xarxes socials per promocionar el torneig i explicar una mica el funcionament d'aquesta Teens League. Una iniciativa que, segons la mateixa tècnica de joventut, contribueix també a dinamitzar l'activitat i demostrar la implicació dels joves més enllà del terreny de joc.
7: I el Teens League estiu, doncs ja també ja fa un parell d'anys que el fem a les instal·lacions del poliesportiu i aquest any doncs l'hem fet també. La proposta inicial era de més dies, nosaltres estem com dues setmanetes amb el tema de la Teens League i és només de futbol aquest any, també a vegades hem variat, o sigui, hem combinat esports, però aquest any la fem només de futbol i fem, finalment han sortit doncs, les categories dels més petits, que serien els nascuts al 2014-2013, tenen aquesta categoria i ha sortit la categoria més 18.
6: Paral·lelament a les activitats d'oci, aquesta setmana també s'està desenvolupant una nova edició del curs de premonitors, una formació de 20 hores adreçada a joves entre 15 i 17 anys. El curs ofereix una primera aproximació al món del lleure educatiu i permet als participants obtenir un certificat d'assistència. L'objectiu és que coneguin la base del treball amb infants i valorin si volen continuar formant-se com a monitors de lleure en el futur. Durant la formació s'hi treballen aspectes com les dinàmiques de grup, els primers auxilis, la gestió d'intoleràncies i les eines bàsiques per acompanyar grups d'infants. Tot plegat, pensat perquè els joves puguin iniciar-se en aquest àmbit i més endavant accedir al curs oficial de monitors o trobar una primera experiència laboral durant els mesos d'estiu. Des de l'Espai Jove recorden que tota la informació sobre les activitats i les novetats del mes de juliol es poden seguir també a través de les seves xarxes socials, on els mateixos participants contribueixen a donar visibilitat a les diferents propostes. Tot això amb la mirada posada a una nova festa jove que arribarà també dins del mes de juliol.
0: L'estació de Cubelles tindrà connexió amb Rodalies de Tarragona a partir del 2030, segons els plans de la Generalitat. El primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040 allarga la línia RT2 fins a Vilanova i la Geltrú. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest dimarts el primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040, una proposta estratègica que, segons paraules de la consellera Paneque, vol definir la nova xarxa de rodalies i regionals. El pla situa com a objectiu principal millorar la fiabilitat i la puntualitat del servei i preveu assolir 1 milió de viatgers diaris l'any 2040. Entre les mesures que podrien afectar el servei de tren que hi ha ara a Cubelles, el govern de la Generalitat preveu en aquest pla, d'una banda, la creació de freqüències semidirectes a la línia de Rodalies R2 Sud que escurcin el viatge cap a Barcelona, una novetat que, segons aquest pla, es podria posar en marxa entre el 2027 i el 2028. L'altra mesura que involucra Cubelles és l'allargament de la línia de Rodalies de Tarragona RT2 fins a Vilanova i la Geltrú, amb parada a Cubelles. Aquesta línia enllaçaria a partir del 2030 l'estació de Salou-Portaventura, en una banda, amb la capital del Garraf, Vilanova i la Geltrú, passant per Tarragona. En general, la consellera Sílvia Paneque ha destacat que una de les novetats serà que es referan també tots els horaris perquè siguin més senzills.
8: Amb horaris regulars, repetitius, fàcils de recordar, i en aquest sentit ens ho explicaran amb més detall, però cadències de 15 minuts en aquells àmbits més densos, que n'hem dit, ho veureu després de la presentació, els suburbans. Cada 30 minuts en els serveis de rodalia per cadascuna de les demarcacions i cada hora o cada dues hores en els serveis que ens estructuren l'esquelet de tot el sistema i amb nodes de correspondència que són ben planificats perquè els transbords siguin simples i eficients. I amb temps de viatge competitius en què es combinin trens ràpids als grans pols de transport i de mobilitat amb serveis de proximitat accessibles que ens facin arribar el sistema a tot el país.
0: El govern de la Generalitat també ha detallat, però, que per desplegar tot aquest pla ferroviari necessitaran 182 trens nous, la contractació de 419 maquinistes i de 266 interventors. La construcció de parcs inclusius és la proposta més votada dels últims pressupostos participatius. L'Ajuntament ha publicat aquest dimecres els projectes guanyadors en les votacions. Finalment, les propostes, totes juntes, sumen 288.000 euros dels 300.000 de la dotació convocada inicialment per l'Ajuntament. Els resultats, concretament, han quedat de la següent manera. L'opció més votada és la dels parcs infantils inclusius, amb el suport de 182 persones. En aquest cas es demana la instal·lació d'almenys un gronxador adaptat per cadira de rodes en algun dels parcs accessibles i ben comunicat de Cubelles i la construcció d'un parc inclusiu amb un o dos o tres jocs diferents amb una inversió total prevista de 75.000 euros. La segona proposta amb més suport dels pressupostos participatius és la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al passeig de la Marina. Ha rebut 177 vots i té un cost aproximat de 60.000 euros. En tercer lloc, amb 120 vots, ha quedat la petició de fer millores al passeig marítim per un valor d'uns 40.000 euros. Més concretament, en aquest cas es preveu la instal·lació d'elements de jardineria en els espais al voltant dels troncs de les palmeres. La proposta original presentada reclamava col·locar també suports a l'esquena als bancs que no en tenen, però aquesta part es va desestimar perquè ja estaria prevista per l'Ajuntament. La reforma i la millora de l'skatepark per ús esportiu i comunitari, amb 113 vots i un cost aproximat de 75.000 euros, s'ha convertit en la quarta proposta més votada. I a continuació també ha rebut prou suport, amb 103 vots, la instal·lació de marquesines en diverses parades d'autobús que tindrien un cost d'uns 24.000 euros. Segons ha informat l'Ajuntament, totes aquestes 5 actuacions sumen una inversió aproximada de 274.000 euros, de manera que encara restava un marge de 26.000 euros per arribar al límit establert. La sisena proposta per ordre de votació era la decoració nova al passeig de la Marina, amb 94 vots i amb un cost aproximat de 30.000 euros. Per tant, es passava. Així, tal com estableixen les bases dels pressupostos participatius, en aquests casos l'Ajuntament justifica que s'han passat a valorar les propostes següents per ordre de vots. Per aquest motiu, finalment, també s'executaran l'actuació de més seguretat per als assajos castellers de Cubelles, que amb 75 vots i un cost aproximat de 5.000 euros queda inclòs també en les inversions, i també la col·locació d'unes taules de tenis taula a la plaça de l'Atzavara, una iniciativa que havia comptat amb 42 vots i amb un cost aproximat de 9.000 euros. Amb la incorporació d'aquestes dues actuacions, finalment la inversió total és de 288.000 euros i es manté, doncs, dins del límit pressupostari de 300.000 que s'havia fixat inicialment. Hi ha més informació també sobre la resta de projectes i en quina situació han quedat i quines votacions han rebut a la web de l'Ajuntament Cubelles.cat.
9: I a partir de dilluns 6 de juliol, la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, inicia una activitat que s'allargarà fins a finals del mes d'agost. Es tracta del joc d'estiu Operació Trapella, una proposta de reptes setmanals inspirada en el popular personatge infantil de còmic, la terrible Adele, amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més joves. Així mateix ho ha explicat Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal, mossèn Joan Avinyó.
10: Com cada estiu, és fer alguna activitat dins de la biblioteca per animar els infants a llegir. Val? Hem volgut buscar un personatge de còmic perquè els engresqui a conèixer aquest personatge i a llegir altre tipus de llibres en què la protagonista pugui ser una mica similar. Llavors es tracta del personatge de còmic de la terrible Adele, i el que volem és que coneguin aquest personatge, llegeixin aquesta sèrie de la terrible Adele, però també hi haurà una selecció d'altres llibres on la protagonista, com l'Adele, és una nena atrevida, una nena esbojarrada, una nena empoderada. Llavors volem que a partir del còmic facin el salt a un altre tipus de lectura, no? Aquest és l'objectiu.
9: Del 6 de juliol al 31 d'agost, els infants que vulguin participar de l'Operació Trapella trobaran a la biblioteca un repte diferent. Ens ho explica Núria del Campo.
10: Cada setmana, des del 6 de juliol, com es diu, fins al 31 d'agost, que és quan s'acabarà aquesta activitat, cada setmana els infants que tinguin ganes de participar trobaran a la sala infantil una proposta de repte-joc que hem extret d'un llibre que està publicat, que és sobre passatemps de l'Adele. ¿Vale? Aquest llibre-joc, doncs, bueno, et fa fer des de sopa de lletres, enigmes, etc. No? És una cosa molt, molt de joc i d'entreteniment. A partir d'aquí coneixen l'Adele, però a més els hi afegim al final un biblioreta, un repte vinculat a la nostra biblioteca, val? Que a vegades és sobre coses pròpies d'aquí, normatives o activitats que fem, o com cercar informació sobre un tema. Vull dir que vinculem també la lectura amb el coneixement de la pròpia biblioteca i de com funcionem i com s'ha de buscar la informació.
9: L'activitat Operació Trapella està adreçat a infants a partir de 8 anys, però la mateixa directora de la biblioteca, Núria del Campo, ha explicat que si els infants són més petits i venen acompanyats dels seus familiars, també hi poden prendre part.
10: Cada setmana tindran un de diferent. Llavors, això ho hem adreçat en principi a infants a partir de 8 anys, però, perquè, clar, han de tenir el tema de la lectura dominat, però si tenen acompanyament de pares, poden participar infants més petits. És a dir, que si els donen un cop de mà, doncs, en 6-7 anys també poden participar. A banda d'engrescar-los i de tot això, clar, per engrescar-los encara una miqueta més, què farem? Doncs tindrem una bústia on hi haurà tot aquest expositor amb tots aquests materials i qui vulgui, quan hagi fet el quadernet dels reptes jocs, el poden dipositar en aquesta bústia. De manera que quan finalitzi l'activitat el 31 d'agost es triarà a l'atzar un d'ells, un dels quadernets, que en aquell moment el corregirem. I si està tot correcte, aquest infant que haurà sortit escollit rebrà un lot de llibres de regal.
9: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó té a punt, com dèiem, aquest joc d'estiu Operació Trapella, una proposta de reptes setmanals inspirada en el popular personatge infantil de còmic La Terrible Adele, tot plegat amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més joves.
0: Ja estan obertes les inscripcions de la cursa del Puig de Tiula 2026. La cita covellenca amb el trail serà el diumenge 20 de setembre amb les modalitats de 10 quilòmetres, 15 quilòmetres o una caminada. Des d'aquest dimarts a la tarda, l'associació

0: quilòmetres i s'acumula un desnivell positiu de 600 metres aproximadament en l'opció de 15 quilòmetres. L'any passat es va recuperar aquesta cita esportiva, que s'havia deixat d'organitzar el 2020 per la pandèmia, i va reunir unes 550 persones entre tots els recorreguts. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

feeling like a woman, looking like a man, sounding like a no-no.

Doncs ben retrobats aquí a Ràdio Cubelles i a la maleta de la Guspireta. Aquí us parla la Txell Marcilles. Com han anat les vacances? Tot bé? Vinga, escoltem aquesta cançó de rock and roll i ara ens parlem.

Doncs, com diu aquí, Palisades Park, la cançó que he trobat idònia per poder començar avui amb la maleta. Què, com ha anat l'estiu? Tot bé? Hem estat bé tot l'estiu? Ens hem banyat molt, hem pres el sol, hem mirat les estrelles? O no, simplement hem anat a la muntanya, que també està molt bé i superguai. A mi m'agraden les dues coses. La veritat que si li treus el teu punt, li pots trobar el punt a les dues coses. Doncs espero que estigueu tots guai, aquí ben retrobats a la maleta, a la guspireta, tot l'estiu que no ens hem escoltat, però aquí tornem a estar al peu del canó, sí senyor. I doncs hem començat forts amb, com us deia, el Palisades Park, d'una cançó de Espereu que encara que passi temps la memòria de Dory no la perdo. Freddy Cannon, això se m'havia passat pel cap. Ai, no, se m'havia oblidat, què dic jo. Doncs això, Freddy Cannon ha considerat aquesta cançó superxula de rock and roll i ja que estem doncs, al final del verano, doncs començar amb canyeta. Ja ho sabeu que m'agrada portar, pels que acabeu aterrat de Mart, m'agrada portar música de rock and roll per activar tots els xips i tot nostre, diguéssim, per poder estar bé. Però sí que sabeu que un programa sí, un programa no, doncs el porto de swing, que també m'agrada molt, que m'identifico molt, i avui doncs toca rock and roll. Doncs res, no m'enrotllo més, que al final sempre m'acabo enrotllant. Seguim el programa, bueno, continuem, tot just acabem de començar. Uix, a veure. Doncs sí, seguim, amb el Sea Cruise, una cançó que parla, comença com, diguéssim, d'un viatge pel mar, no? Aquest estiu, doncs, que els que han pogut viatjar, doncs fer creuers o viatjar amb una barqueta o simplement agafar qualsevol llanxa i posar-te al mig del mar, no? I gaudir de la tranquil·litat i la pau i la serenor que et porta al mar i al cel. I res, doncs us deixo amb la cançó Sea Cruise amb Frankie Ford.

Doncs acabem de baixar del vaixell, no és el Titanic, perquè si no, malauradament no haguéssim baixat. O sí, ens haguéssim tirat al mar i mira, Déu nostre senyor, hagués sigut piadós i haguéssim sobreviscut. Ha sigut un xiste molt dolent, però bueno, retirem això. És un vaixell, no?, que anem de viatge, que passem per tot el Mediterrani i gaudim de totes les poblacions xules que tenim. Doncs res, sí, Cruise amb Frankie Ford. I seguim amb un dels grans de l'època del rock and roll. No és l'Elvis, sinó, bueno, aquest ja el considerem el rei del rock and roll, això ja és un altre tema. Això és top level, però tot i així, malauradament ens va deixar. I també tenim ara, a la nostra època, també tenim supercantants de rock and roll i de rockabilly molt, molt guais. I en aquest cas el J.D. McPherson, que us l'he portat alguna vegada, però bueno, per començar, com que m'agrada començar top level, he preferit portar aquest senyor. Ja que és tot molt guai, es balla molt a les jams, jo el poso molt i aquest hivern passat va estar aquí a Barcelona. Sí, els que van poder gaudir de la seva presència, doncs segur que els hi va encantar. Doncs res, us deixo un vell amb el Northside Call i amb el J.D.

Doncs estem dient adeu al J.D. McPherson, un dels grans de l'època d'ara de l'actual que estem vivint, el segle XXI, del rock and roll. Doncs seguim amb uns tres germans que ja també que són assidus, ja són aquí a la maleta de la Guspireta, sí senyor. Són molt grans, és tota la família, en aquest cas és doncs el pare, la mare, toca el contrabaix, ara ja no, perquè clar, la gent ens fem grans i anem cedint pas a la jovenalla. La mare, el pare crec que no sé si toca, bueno, els tres germans segur, i res, són molt guais, us els he portat també moltes vegades, i avui porto un dels grans hits seus, perquè m'encanta i m'agrada compartir-ho amb els oients de Ràdio Cubelles. No va dir l'audiència, no. El dia que tinguem televisió aquí a Cubelles. Ja en vam tenir una època. Els que som de Cubelles de tota la vida ens en recordem d'això. Però bueno, si en tinguéssim, doncs seria l'audiència, evidentment. Però si són només escoltar-ho els oients, apa, ja he fet de bo la cebolleta. Doncs això... Going Up the Country el poso molt a les jams de swing que punxo i a les jams de rock and roll també, perquè es pot ballar de les dues maneres. I res, us deixo amb ells que no tenen molt que descriure sinó escoltar-los.

Doncs Kitty Day St. Louis going up the country. I ara hem arribat al diguéssim, al mig de la meitat del programa d'avui i dir-vos que doncs us diré l'agenda en un mes vista de la maleta a la guspireta on estarem punxant. En aquest cas estarem el dia 26 als Cups a la Barceloneta. A Barcelona de 8 a 10, punxarem allà swing i alguna rock and roll deixo caure sempre, tot i que alguna vegada em diuen que vigili perquè com que se me'n va la mà, però bueno, amb la mà amb l'aspecte de posar rock and roll i allà és una jam de swing, però bueno, sempre la gent acaba disfrutant i s'ho passa bomba. I el dia 19 de, si no m'equivoco malament, el 19 d'octubre de 9 a 3 comenceu a apuntar pels que teniu agendes i teniu un munt d'eventos i de festes i d'històries. Apunteu el 19 d'octubre de 9 a 3 al tercer aniversari de Carburador Springs. És una entitat d'American Cars, de cotxes americans, motos, en aquest cas doncs, pot ser, jo què sé, pot ser una com es diu això, una Harley, tot tipus de marques que ara no em venen al cap, és el que té ser Dori. I amics, no? A Llorenç del Penedès, 19 d'octubre, de 9 a 3. I, bueno, hi haurà... Estaré jo punxant un grup en directe, Handicaps, de Rockabilly. I també hi haurà també algun show de com es diu això? De ball en línia, em sembla. Country, si no me recordo malament. En fi, que us aniré informant, apunteu igualment, el 19 d'octubre, de 9 a 3. A Llorenç del Penedès. I seguim, ja hem fet el pit stop, us heu informat de l'agenda, CUPS 26 de setembre i el 19 d'octubre a Llorenç del Penedès. Seguim amb Larry Williams, amb Dizzy Miss Lizzie. És una cançó que va versionar també anys després als Beatles, però avui us porto una de les versions més antigues.

Doncs Larry Williams, Dizzy, Miss Lizzie. Segur que els Beatlemaníacs us sona, perquè jo quan la vaig escoltar per primera vegada aquesta, la del Larry Williams, com que jo prèviament ja l'havia escoltat, la dels Beatles, dic, hosti, aquesta em sona. Però resulta que aquesta és anterior que la dels Beatles, perquè els Beatles van sortir als anys 60 i aquesta és més dels anys 50. Dit això, seguim a la maleta a l'Hospiret, aquí us parla la Txell Marcilles, com ja sabeu, us ho informo pels que acabeu d'aterrar de Mart i acabeu de connectar amb Ràdio Cubelles. Doncs això, esteu escoltant el programa de rock and roll de la contrada, no? De la comarca, com diuen el senyor dels anells, comarca, Bolson. Doncs ara passem a un altre dels grans de l'època, el Charlie Rich, que és un dels cantants que li encanta, un matrimoni rockabilly de Calafell, a la Bego, i el seu home una abraçada des d'aquí, un petonàs i res. Doncs aquesta cançó la poso també a la Jams i es diu Midnight Blues.

Doncs diem adeu al Charlie Rich amb Midnight Blues, una cançó que es pot ballar amb triple step, o amb Stroll, que seria el ball en línia dels Rockabillys, que ara fa poc van estar al High Rockabilly aquí a Calafell, que és un espectacle, us ho garanteixo, si no us agrada, però només per anar-ho a veure com van vestits els cotxes, el rotllazo que porten, val molt la pena, a principis de setembre, fa poc. Doncs entrem a la recta final del programa i dir-vos que acabarem amb el Chuck Berry amb un especial a l'últim, però això vindrà després. Us deixo amb el Chuck Berry, Sweet Little Rock and Roll.

0: fosc, és fosc, i narra, estudia l'he titulat també partitura per una demolició, i narra la demolició fictícia d'una llibreria, de darrera llibreria de teatre del barri del Raval. Dic fictícia perquè en realitat va existir la llibreria Millars de teatre, que va ser l'única que quedava a Barcelona, va tancar portes fa uns anys, no? I això és una ficció d'això, no? És un personatge molt desconnectat de la realitat, que viu com si visqués en una obra de teatre. Té un passat curiós i viu com en una obra de teatre. Llavors l'escena arranca quan té a dins de la llibreria la dona Voltor, que ha de signar la demolició, no? L'informe per la demolició, i arranca quan l'estadella terra baixa el platell. Arranca així. Arranca així. Això no és spoiler.
1: Bueno,
0: això és...
1: Pues molt negre, és molt negre.
0: Clar, no, tenim això. Si tens el llibreter, un home així, i la dona Voltor està dormida a terra, i a partir d'aquí l'home espera instruccions per veure què fem. És una crítica a la gentrificació i a l'aniquilació de la memòria cultural que està patint aquesta i totes les ciutats, perquè és un fenomen global, no? Fosc.
2: La gent que escriu bé fa contes i la que no sap escriure fa novel·les.
0: Digueu una cosa
2: més. Això no vol dir que els haguem fet bé, ho haurem intentat, però ja que vaig venir amb el conte, reivindiquem-lo com el que és el gran gènere narratiu de la literatura per mi. Soc el Ricardo Corazón, alguns no em coneixereu, i faré tots els spoilers del món. Soc un defensor de fer spoilers i començaré fent spoilers. Venia llegint el llibre del Janir Soca, La revolució digital, molt interessant, ja sabeu tot això que està en marxa, i ell parla de revolució perquè diu que hi ha prou de fer transformacions, que estem davant de canvis tan potents que necessitem revolucions, i sabem que les revolucions poden tenir conflictes, però és l'única forma de ser optimista, perquè si no, no canviarem. Per tant, revolucions. Doncs bé, el meu conte acaba amb la trobada d'una societat revolucionària sota terra. La meva Barcelona no és un barri, no és el Poble Nou, no és el Raval, és sota terra, perquè de fet jo soc una de les expulsats de Barcelona, visc a Mordor del Vallès, i des de Mordor del Vallès com avui, doncs tinc entre una hora i una hora i mitja per un trajecte de Rodalies de 20-25 minuts. Llavors comença Rodalies, una noia que vol arribar a Sant Andreu per una cita, i comença per unes hores, després uns dies, i quan ja porta bastant de temps allà i tota la gent està acostumada i porta els seus entrepans i porta les seves coses per dormir, perquè Rodalies és així, ja ho sabem, no es pot fer res, no s'ha mirat revolucionaris, doncs decideixen sortir per ser una papallona i es troben aquesta societat revolucionària que tant de bo en algun moment existeixi. El conte és una barreja entre l'autopista del sur de Julio Cortázar i al final és molt Ray Bradbury, molt Fahrenheit 451, una societat revolucionària d'aquest tipus, i m'ho passa molt bé fent-lo perquè tenia ganes d'acabar ja amb tanta distopia, amb tant d'abisme i amb tant d'abroc cap al futur i dir anem a fer canvis. Llavors la proposta, més spoiler, és aquesta.
3: Hola, bona tarda. Jo primer de tot em reivindico una mica que el nostre editor és d'alguna manera un autor aquí, perquè va ser, no?, el que ens va diguéssim esperonar i ens va animar a fer aquests contes, i molt agraïda per això, perquè no hi ha tants editors que siguin proactius. Ella parlava d'una detonació, no? Parlava de detonació? O parlava de demolició, perdona. En concret d'una llibreria. Jo, en realitat, el conte que he escrit és una demolició total, no? I aquesta demolició total, quan el Rafael em va comentar que el llibre havia de ser de Barcelona, vaig recuperar una mica una idea que parlava molt amb el meu company, amb el Dani, d'aquesta sensació, no?, de que sembla que tot s'acabi, no?, que vivim en un moment que és tot molt, molt apocalíptic, no? Però sempre hi ha aquesta...

0: esperança que ens donen, que ens permeten, encara som a temps. És a dir, tot està molt malament, no? Però encara som a temps, no? Encara podríem revertir això, no? I el compte que faig jo és quan ja no estem a temps. S'ha acabat el temps de l'escolta i, per tant, s'ha de fer alguna cosa, no? I aquesta demolició de la ciutat de Barcelona m'interessava des d'aquest punt de vista, i també m'interessava, fent segurament tots els espòilers del món com tu, també m'interessava per reflectir una mica el que passa, no, quan hi ha canvis des de l'administració, des de diferents governs, no, per fer o impulsar mesures que d'alguna manera beneficien a tota la ciutadania, no? I el que acaba passant molts cops, curiosament, és que aquestes mesures, les poques, no, que tiren endavant i que semblen un bon indici, no, d'un principi de transformació, acaben sent absorbides, no, pels interessos del capital, no? Jo sempre tinc aquesta sensació, no? Es fa una zona peatonal, no, Barcelona, i resulta que és meravellosa, no? I tot és molt més saludable, però resulta que aquells pisos que estan aquí considerats sent, no, ja eren inabastables i ara encara són més, no? És a dir, que sempre com aquestes mesures amb les quals intentem canviar el món, sembla que, no? O sigui, el sistema troba la manera de treure molt més profit, no, que la dels ciutadans. Llavors, en aquesta conjunció és on jo vaig voler, diguéssim, construir aquest compte, no? Després hi ha altres aspectes, no, que són més secundaris, no, com aquesta cosa, no, que sempre ens persegueix de sempre ens acabem, no, conformant, perquè al final som supervivents, no? Llavors, davant de decisions, davant de fets que són aclaparadors, no, per una persona sola o per un grup o un col·lectiu petit, al final el que acabes fent és dir, bé, a mi m'agradaria que no fos així, però com que és així, bueno, anem a intentar, no, salvar els mobles, no, i sortir d'aquí de la millor manera possible. Aquest és una mica els temes que toco en aquest compte, i res, molt contenta també m'agrair a Ona, perquè és un espai increïble i sempre ens acullen molt bé.
1: Molt bé. Hola, jo soc l'Esther. Bueno, gràcies també a l'Esther i gràcies a tots i a Ona també. Bé, jo crec que soc de moment la romàntica del grup, perquè gent reivindicativa. Sí, jo en tot cas reivindico l'amor. La meva seré breu. La meva és una història de dues persones que es troben després de molts anys i no tenen res a veure amb les persones que érem. Està ubicada en un barri perifèric i en un barri de la classe alta de Barcelona, i és una història on no hi ha cap tipus de contacte físic, però he volgut fer alguna cosa molt sensitiu, no? I sensual. I bé, ja em direu si ho he aconseguit. Bueno, moltes ganes de llegir-vos de moment, eh? Ja està, passo.
2: Perfecte, tinc moltes ganes de llegir una cosa, serà curiós.
3: Sí,
2: crec que el contrast, no? Al contrari, una mica respirar i passar-s'ho bé. No dic que no ens ho passem bé, però és, sí, és un altre mood, diguéssim. En el meu cas, el meu relat es titula Resistència quotidiana. Succeeix al barri de la Barceloneta. Per qüestions de la vida, en un període de temps, jo vaig passar bastantes estones a la Barceloneta i també bastants matins com molt d'hora i nits bastant tard. I em passava una cosa que jo veia com un contrast molt fort, no? Veies els guiris, guiri absolut, no? Borratxo pel carrer, que treia la polleguera que no te'n tenia, i per altra banda veies gent del barri de la Barceloneta, no? Que anaven a comprar al mercat, que veies la seva ganaderia de confiança, no sé, la seva peixateria sobretot, no? I enmig d'això la vida succeïa una mica com podria ser. El cas és que el meu relat passa a la Barceloneta, com he dit, la protagonista és una dona gran, una mica farta de tota aquesta situació que li toca viure, no? Llavors, jo no soc fan d'espoilers, és molt de greu, però el viu. No és fàcil, no m'ho estàs demanant, no cal.
4: No
2: cal, doncs ja crec que va tenir introducció. I res, espero que els ho diu. És l'últim, i així acabeu una mica amb sensació de Sant Joan, mar, no? I així acabarem amb sensació d'estiu.
4: Hola, soc en Marius Hernández i soc l'altre romàntic.
1: Molt bé.
4: Som dos. I bé, el meu conte es diu Efron a Barcelona. A veure, el punt de partida del conte és que quan el Rafael ens va fer la proposta, evidentment, que d'algun conte o alguna història ubicada a la ciutat de Barcelona, o que parlessin de Barcelona en el conte, la primera idea és passava amb la santificació, amb l'accés de turisme, amb els expats, amb els peus dels joguers, etcètera, no? I em vaig enfadar, vaig dir, no, Barcelona és la meva ciutat, és un espai que jo m'estimo especialment, perquè és on he nascut, on he viscut, on he fet la meva vida, he estudiat, estic treballant, i em feia molta ràbia, doncs, escriure una història, en aquest cas quatre, que deixessin malament la meva ciutat, perquè crec que la ciutat no és només el que les decisions polítiques, sinó és la ciutat és el que fem els habitants d'aquesta ciutat, els que hi vivim. D'altra banda, tinc un cantó friqui molt desenvolupat, és que m'encanten les enquestes i els estudis aquests que fan, per exemple, a la Universitat de Boston, de Massachusetts, sabe que de 100 de cada 10.000 habitantes se hacen tal cosa, no? En el meu cas, tots aquests rànquings, aquestes coses, em van fer portar a buscar si Barcelona estava ubicada entre les ciutats més romàntiques o no. Vaig buscar diverses llistats i només va sortir amb un que estava en la 13a, 14a posició i vaig dir, no, jo vull explicar que a Barcelona la gent s'enamora de moltes maneres, s'ha enamorat sempre a diferents èpoques i espero que s'ha continuï enamorant. I per tant, jo, el meu cas, és quatre històries ubicades en quatre moments diferents, a l'any 1957, després del 78, després a finals dels 90 i els 2000. Quatre maneres, quatre persones que expliquen com es van enamorar. Fins aquí, si voleu saber més de la història, compreu el llibre i llegiu la història d'aquestes quatre persones. I per què Efron en el títol? Això sí que us faig un spoiler. Nora Ephron és una autora, guionista, directora de cinema que explica molt bé les històries d'amor. I hi ha una pel·li que es diu Cuando Harry encontró a Sally, no sé dir-ho en català, ho sento molt, és Cuando Harry encontró a Sally, que és la història d'una parella que al llarg del temps es va coneixent, no? Una mica aquesta va ser la inspiració. Però hi ha una cosa en aquesta pel·lícula que m'agrada molt, que són les parelles, que no són els protagonistes, que expliquen, van sortint al llarg de la pel·lícula diferents parelles que expliquen com es van conèixer. Per tant, aquests quatre protagonistes, dos dones, dos homes, expliquen com s'han conegut a Barcelona al llarg del temps. És aquest el meu petit homenatge a Nora Ephron i sobretot a quan Harry no treu sang.
3: Bueno, pues presenta lo bien. Sí. Soc Juan Mijo García i jo he fet un conte que es diu El xiquet de l'Arcia. I aquest conte que es diu El xiquet de l'Arcia, bueno, en realitat jo vull parlar per explicar-lo de tres coses, no? La primera d'ell és una qüestió que és purament geogràfica, que és que els quatre carrers o les quatre localitzacions geogràfiques que eixen i quatre per l'interès, no? És a dir, el lloc en el que passa el conte és l'escenari, per dir-ho així, és el lloc en el que jo vaig viure així a Barcelona quan vaig arribar l'any 1999. Jo soc d'un poble del País Valencià, però ja fa anys que estic així. Amb la qual cosa, doncs, per a parlar de la ciutat, el que he fet ha sigut parlar d'un lloc que no és especialment bonic ni és especialment atractiu, però que sí que és el lloc en el que jo tinc algun tipus de vinculació, en aquest cas de tipus emocional. I aquest lloc inclou també el que seria la plaça de Bous de la Monumental, a la qual mai vaig entrar i he entrat ara el mes d'abril d'enguany a veure un concert dels Penguins en el meu fill de 7 anys. El conte diu El xiquet de García perquè parla, o El xiquet de García perquè parla d'un xaval que vol ser torero, i parla d'un xaval que vol ser torero, i eixa vindria a ser la línia principal, no? Jo crec que és un conte que es pot llegir en la direcció de dues formes, no? O en un parell de nivells. el primer és un xaval que vol ser, que vol ser, que li faria il·lusió ser historiador. I per a fer-lo, en base en aquells contes de Hemingway, d'aquells toreros perdedors, en base també en una cançó de Albert Pla que diu Papa, jo vull ser torero, i en base també en aquella afició que tenen, en aquest cas, al voltant del, en el nord del Pla de Xell i en el sud del Pla de Catalunya, per el fer dels bous i el fer de córrer els bous i jugar als bous. I després hi ha una altra visió, una altra lectura que jo crec que és més soterrada i que ha de veure precisament també en aquest Juan Miguel jove que va arribar a Xile l'any 1949, que és com la ciutat acull a aquelles persones que venen de fora. I des d'aquest punt de vista és una, o sea, des d'aquest punt de vista és també un conte que no deixa malament a la ciutat, és a dir, és un conte que intenta parlar també de la ciutat, pues, des del punt de vista de les persones que venen, no necessàriament fugint d'algo, però sí volem provar unes altres coses que no tenen, per dir-ho així, en el seu poble. I insistís, no necessàriament perquè fugen, però sí, pues, perquè són joves i volen estar en un altre lloc. I la ciutat els ofereix aquesta possibilitat d'estar en un altre lloc. I bàsicament és això.
5: Hola, jo soc la Marta Bustems. La veritat és que encara no he llegit el llibre, perquè jo també, com que vaig tenir ganes de llegir-lo en paper, ja encara no el teníem. I tinc unes ganes boges ara de llegir-lo, escoltant-vos. Sobretot perquè penso que tenim una visió, hem aportat una visió tan diferent cadascú de nosaltres, que em sembla superinteressant. I tots partint, diguéssim, amb aquesta premissa de Barcelona. El meu conte, crec que és bastant fidel a la meva literatura. Jo parteixo especialment de una cosa com molt terrenal i molt quotidiana, és a dir, poco terra amb els peus, però a la vegada m'envaixo també de la meva imaginació i penso que això es nota molt en aquest relat, perquè quan em va fer l'encàrrec vaig pensar que voldria parlar una mica del meu barri. Jo soc de Nou Barris, que sea de l'Extraradio, o si sou del centre o de zones així més de l'Eixample o coses així. Però vaig pensar que els últims dos anys estava fent un trajecte que és anant a donar classe a una universitat que hi ha a Poblenou, i vaig pensar que aquest trajecte que jo anava fent des de el meu barri, diguéssim, fins a l'altra banda, i que està tan mal ubicat, no? Perquè en realitat, si anéssim caminant, gairebé que arribaria abans que el metro, perquè fa com tota la volta, i com dic a la novel·la, és com si recollissis en llunetes, no? La forma aquesta que fa. I ja està, que era una hora. I llavors vaig ubicar, diguéssim, el relat en aquest trajecte, en el metro, a la línia 4, i després en el que es trobava la protagonista, que és una noia jove, caminant, diguéssim, pel Poblenou, no? I a partir d'aquí, doncs, com deia, el relat trepitja terra i trepitja realitat, hi ha una mica de reivindicació, hi ha una mica de realitat, però també és un pas totalment a molts imaginaris, i per tant hi ha una part que no faré spoiler, perquè penso que, bueno, podria fer spoiler perquè com que tot és tan crític en la meva literatura, no s'entendria, però penso que sí que tinc una cosa que ha dit els noms, Jordi, em vaig entendre tots els noms, que ha dit el Jordi, que és que hi ha una cosa que sí que crec que faig bé, i és l'atmosfera del relat, no? És a dir, hi ha tota una sola atmosfera dins de la història i dins del relat que penso que és el que és el relat en si mateix, és a dir, l'atmosfera on entres és del relat, i com parlàvem just abans, és les sensacions, és les olors de la ciutat, és la calor o la temperatura de la ciutat, i és això el que fa el meu relat. Una miqueta de poesia, que veig que no ningú ha parlat una miqueta de poesia, i penso que també hi és.
6: Doncs, bé, jo soc l'Agnès Macpherson, Tampoc m'he llegit bé, sí, m'he llegit el seu, però perquè això és, o sigui, és anem...
5: És veritat, jo m'he llegit el seu.
6: Anem allò, no? Anem passant coses. Però això és per... Però
5: bé,
6: amistat, sí. Llavors, clar, a mi em va passar una miqueta com a tu, Eva, que clar, o sigui, quan em va dir, anem a escriure de Barcelona, i vaig pensar, dic, és que em pot sortir una cosa destroyer, vull encarregar-m'ho tot, cremar-ho tot... I ja, un segon, espera, anem a veure per on podem portar, no? I llavors aquí sí que vaig tirar de la meva nostàlgia, no? de la meva ciutat recordada, no? I per això, malgrat tot el conte passa per diferents espais de Barcelona, el centre neuràlgic o el lloc d'on neix és la plaça Sant Felip Neri i un museu que fa anys que està tancat, que és el Museu del Calçat, que era el lloc on, quan diguem-ne, jo era petita, els meus pares cada X temps m'hi portaven. Per què? No ho sé, no sé si tenia algun tipus de rotofília per les sabates, no ho sé, però era un espai que per mi era Barcelona, no? Era la senzillesa, era aquella, o sigui, era com una sensació d'entrar en un lloc que no necessitava res més. Era una habitació quadrada, no gaire gran, que hi havia sabates, simplement, de tota la història de la ciutat, no? I llavors això, per mi, el fet que estigui tancat a una plaça com Sant Felip Neri, que també ha estat en plena d'història i que ara, últimament, sembla que sigui una altra cosa, també, perquè tota la ciutat s'ha convertit en una altra cosa, doncs va ser com un, d'acord, anem a veure, no? Agafem sabates, agafem memòria i ajuntem la idea, no? I llavors, clar, ara que hi ha tanta gent que passa per aquí, potser no hi viu, la ciutat té memòria o l'ha perdut? No? I simplement una miqueta, doncs, aquesta la idea, doncs, que em va portar a això, no? O sigui, què passa quan ja ningú entén la ciutat ni la pot llegir, entre cometes, no? I ja està.
7: Bé, a mi em toca tancar la intervenció d'avui. He de dir que jo soc el Xavier Borrell, he escrit un relat que es diu Torres al cel, i jo soc de Cornellà, també he hagut de fugir de Barcelona per culpa de la gentrificació, tan clar, i ara visc a Cubelles, però sí que vaig estar 33 anys o així visquent a... Primer vaig treballar a Sagrada Família, després vaig estar un temps per Balmes, pel carrer València, però em van canviar. I jo em sentia més barceloní que ningú, perquè jo em tirava 9 o 10 hores al dia a Barcelona, no? I deia, hòstia, és que jo no puc opinar, no puc votar, ni veig la ciutat, i no puc dir la meva. I per això, quan em van convidar a fer el relat, dic, hòstia, per fi, puc parlar de Barcelona, ja no em tocava. I bé, reconec que ser barceloní és tenir una idiosincràsia molt important. El caràcter de barceloní, només el coneix un barceloní. I a mi, jo recordo molt, per exemple, quan a xarxes socials i tonteries d'aquestes diuen... Barcelona està en perill perquè ha perdut no sé quants turistes, que al final és mentida, al final es dobla tot el que hi havia, cosa aquesta, i què mal vais a passar a Barcelona i nosaltres pensem, però si nosaltres en sobren tots, és que per nosaltres podríem marxar tots i seríem feliços. I dius, hòstia, això és un terreny barceloní que la gent no entén, no? Llavors vaig voler fer un relat d'una barreja també de Sant Felip Neri i de Gaudí, de la Sagrada Família, i vaig fer un relat d'una nena que té relació amb les dues coses i pateix de gentrificació, pateix aquests cafès de 5 o 6 euros que te'l fa una màquina i que ni tan sols parles amb una persona, no és parla català, ja no parles amb ningú, que ja hem arribat aquí, i sí que hauríem de, potser els barcelonins hauríem de fer una... És molt fàcil criticar l'administració i que l'Ajuntament ho arregli i tot, però sí que hem de posar una mica de la nostra per salvar una mica els comerços de tota la vida. Fins i tot diria els bars aquests dels xinos, que els han guardat tal com eren abans, perquè hi ha xinos, però encara, tot i això, és millor que no aquests bars impersonals dels cafès de 5 euros, latte, matcha, tot, no sé què, no sé quantos. I bé, dir que estic molt content de formar part amb aquests grans escriptors i escriptores, i res més, ja, com un toca tancar, no sé què, si us canto una cançó o
8: alguna
9: cosa. Endavant. No,
8: sí.
7: I res més, fins aquí el programa d'avui. Ha estat un plaer que pugui
8: posar-vos aquesta presentació del llibre Contes Comtals, que hem fet un grup d'escriptors amb la editorial Llum del Ramat, i dir-vos que us ha parlat Xavier Borrell, i això ha estat Cubelles Noir Ràdio, i ens veiem la setmana que ve. Bé, ens escoltem.
9: Cubelles Noir Ràdio, i serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
10: Mundial?
9: Universal.
10: En tots els idiomes?
9: El que faci falta.
10: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
11: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.
12: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

for the girls, the Wynettes.

set his sails and take off to the new.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. I és que hi ha altres programes també, altres emissores. Nosaltres no volem que marxis d'aquí, però sí que és veritat que hi ha altres programes també de música diferent. Avui programa especial homenatge a Justo Molinero.
2: Eres la reina de mi
1: Miquel Erzo, què vull fer sentir? Això és La Màquina del Temps, Ràdio Cubelles 100.5 de la FM.

I és que què faríem sense tu que ens escoltes aquí? La ràdio no seria res, seria música buida, però la música és viva, és vida, perquè a tu l'escoltes. I seguidament amb aquest programa especialíssim, especial, homenatge a Justo Molinero, aquest gran presentador d'aquesta altra emissora, posarem una altra cançó també de l'estil d'aquest programa i farem així de bé amb el Roberto Carlos, amigo, i és que volem que siguis el nostre amic.

Si és que no tenim que dir-te que et considerem un amic que estàs allà a l'altra banda de les ondes hercianes d'aquesta ràdio, però que s'escoltes i que escoltes sempre la teva ràdio, el teu programa, la sintonia de la teva vida, el programa de música que no trobes a cap altre lloc especial. Homenatge, un homenatge molt sentit, molt especial, a Justo Molinero, Isabel Pantoja, Virgen Verge del Rocío.

Un estil personalíssim de fer ràdio, de fer música. Altres estils, altres músiques, com aquí, com a la teva ràdio, a la teva sintonia, al teu programa de la màquina del temps. I és que la Isabel Patoja ens agrada com tants i tants que...

I és que ara seguidament ens anirem amb la Marta Sánchez, aquesta gran veu, amb aquell CD estret del seu CD de Quatre Homes per Eva. Escoltarem aquest tema, gran tema, grandíssim tema per mi, Quizás, Quizás, Quizás.

I és que mai perdes el temps escoltant totes aquestes músiques, tots aquests temes, tots aquests grans, grandíssims artistes aquí al 100% de l'FM. I així passen les setmanes, setmanes que cada setmana portem nova música, nous programes especialíssims. I el Jardín Prohibido del senyor, del gran senyor Junco.

I és que la bogeria és teles, les cames curtes. L'arrepentiment és molt prolongat. Punko, Jardín Prohibido. Si pretende mirar a los ojos y... I ens anirem a un gran

I és que ara escoltarem aquest gran duet, Camela. Camela i el seu corazón indomable especial. Programa... Sexis de Justo Molinero.

I queda't aquí a la teva ràdio, al 107.5 de FM, Fran Recio, que et presenta tots aquests temes. I no marxis, perquè avui, especial Justo Molinero, però tenim molts temes. Chenoa, amb les seves rutines per aquí, res és rutinari.

I és que aquí tothom pot passar, tothom pot escoltar aquesta ràdio, aquest programa, aquests grans èxits, música especial, la sintonia de la teva vida. Trencant la rutina i cueva, hermano.

I és que la nostra màquina del temps se'n va de viatge cap a Mallorca amb un gran mallorquí, amb una gran veu. I és que anem amb aquest gran tema de Santa Bàrbara, del gran, del geni, Tomeu Penya.

el Tomeu Penya. Un mallorquí a la nostra màquina del temps. Se marxetes tan sembient. I és que avui tenim ganes de tu, hoy tengo ganas de ti, requiebros.

I és que això és veritat, de vegades plou sobre mullat. Llueve sobre mojado, el corte d'aquest especial Justo Molinero, Fito Páez i el geni, la veu, Joaquín Sabina.

0: I és que continuem amb molt romanticisme amb aquell gran duet Pecos i Voló.
1: En su joven piel residuos de muñecas en sus uñas. Porque...

I és que el temps em va passant per aquesta sessió de la màquina del temps en 100% de l'efemer Ràdio Cubelles Pimpinela. I anem per l'últim tema. I ens acomiadarem així de bé amb una de les veus, amb un dels més grans de tots els temps, Julio Iglesias, Esta Cobardia.

I és que veritablement mai tenim que tenir por de res. Això no significa que fem el boig. Nosaltres volem que s'escoltis i tornarem la pròxima setmana a un altre especial. Avui commemorant el gran treball del Justo Molinero, homenatge. I ens acomiadem així de bé amb el Julio Iglesias amb aquesta covardia. Això ha sigut la teva màquina del temps. Tornarem la pròxima setmana. Esperem.

des de tu ràdio, Ràdio Cubelles. Radiocubelles.com. Ràdio Cubelles 107.5 freqüència modulada.

Molt bona nit, família. Ja tornem a ser un cap de setmana més amb tots vosaltres. Des d'aquí, Jordi Vera, en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Cubillas. Avui tenim un convidat molt especial. Un DJ de renom a l'escena House de Barcelona. I un amic, el que vaig tenir la sort de veure començar. I va ser, precisament, el meu relleu com a resident de Malalts de Festa. Així que, Edi, tot un orgull tenir-te aquí aquesta nit amb tots nosaltres.

0: nit, bona ona, soc Eli Prats. Alguns ens coneixeu per ser resident de Malalts, de festes a la House, per allà pel 2000-2015. Avui us porto des de Barcelona una sessió de House Music carregada de ritme i molt groove. Una sessió que m'agradaria compartir amb tots els oients de Bona Ona. Que la gaudiu. Una salutació per a tots.
1: Gràcies. Sí.

Això m'agrada. Només per tu. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cuba.

aprofitem per compartir amb vosaltres la nostra pàgina web bonaonaradio.com. Allà descobrireu, perdó, tots els nostres convidats i altres coses que anem fent aquí al programa. Així que ja sabeu, bonaonaradio.com.

0: arriba la nit. Arriba la nit. Arriba la nit.
1: Hey, that's love it.

0: I recorda l'insta del programa. Bonana.radio.
1: House music. Arriba l'estiu. Arriba la nit. Arriba la nit.
0: Tanca els ulls. Deixa't emportar. Bona hora.

I fins aquí aquesta sessió d'avui. Només agrair-vos un cop més la vostra confiança, com cada setmana. I sobretot agrair a l'Edi Prats una sessió antològica. Moltes gràcies, Edi! I a vosaltres ens veiem el proper cap de setmana!